0: i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
1: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: comunitària. Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Veritat o mentida, ens podem arribar a adaptar a una calor de 40 graus permanent?
1: Ens podem adaptar, la resposta senzilla és sí, el que passa que té molts peros, vull dir que hi ha molts condicionants, vull dir, clar, hi ha molts condicionants, depèn de la situació de partida de la persona, si té més patologies o menys cròniques, depèn del nivell socioeconòmic, perquè és veritat que no en parlem massa, no? Si tens possibilitats de tenir elements externs que t'ajudin, per exemple, a fer vacances a llocs més frescos, doncs ho suportaràs millor. I depèn molt, per exemple, d'on visquis, no? És a dir, ja hi ha franges, no? per temes d'humitat, i sabem que no és el mateix 40 graus a la costa, clar, que 40 graus a l'interior, no? Per tant, hi ha molts condicionants, no? que estan sobre la taula.
0: Així d'entrada, el nostre cos se situa a la temperatura del cos entre 36 i 37. Tot el que superi aquests valors activa un mecanisme intern? Jordi?
1: Sí. Això comença inclús abans, eh? És a dir, sí que sabem que el nostre cos intern són aquests 36, 36 i mig, fins i tot algunes persones a 37. Tot el que a l'exterior superi aquesta temperatura activa mecanismes d'estrès tèrmic, no? Perquè el que interessa és que el cos, evidentment, estigui a la temperatura que toca per funcionar. Per això és molt important, i hem insistit molt aquest estiu, amb el tema de la temperatura a la nit. És a dir, hem dit sempre, no? Tot allò que superi els 26 a la nit, que és el moment en què el nostre cos es recupera, doncs també genera mecanismes de compensació, que per tant ja farà que tots aquells mecanismes fisiològics de recuperació hormonal, de recuperació neuronal, etc, doncs vagin més lents, i per tant ens aixequem amb dèficit ja. Per tant, sí que és veritat que no hi ha una franja de temperatura que diem, ja, a partir d'aquí passa això, però sí que hi ha algunes que ens poden ajudar una miqueta a veure què tot està passant.
0: Doncs escolta'm, la resposta és sí, però amb molts condicionants i uns condicionants, que bàsicament el resum és que no ens podem adaptar d'un dia per l'altre a nivell antropològic, allò de dir, no, l'evolució farà que en 2 anys aguantem les altres temperatures. Això no passarà, Jordi.
1: Això no passarà, no ho veurem nosaltres, perquè evolutivament necessitem molt de temps, però aquí la pregunta, i és molt interessant, és què és pitjor? A tenir temperatures puntuals, que hi ha llocs que ja tenen, no? Que arribin a 40-42, que siguin puntuals, o temperatures més baixes, per exemple 37-38-36, però més mantingudes durant el temps, i a més amb temperatures a la nit que no baixin dels 27-28-30. Aquest és el tema.
0: Aquí volies anar, oi?
2: Exacte, sí, és això. Ara tenim unes condicions de clima noves, i el que no podem pretendre és tenir un territori, en aquest cas Catalunya, però que un territori geogràficament tingui aquesta introducció de condicions noves, i la societat que hi viu pretengui viure igual. Que 150 anys abans. No hem de canviar.
0: No,
2: aquest model territorial que ara tenim, si les condicions properes al mar, d'humitat i de temperatura, generen disconfort i afecten la salut, doncs anem replantejant que persones més vulnerables o determinades activitats professionals, ja sigui de forma temporal o de forma definitiva, reorganitzin el territori.
0: Doncs mira, ara que parles d'activitats professionals que s'han de reorganitzar, ara anem a una molt interessant. Però abans, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltes gràcies, una abraçada.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu. Mireu, ara us ho deia, eh? Quim, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Quim?
3: Molt bé, aquí. Un dia calorós avui, eh?
0: Gràcies per escoltar la solució. Sé que ets oient habitual. Tu què et dediques, Quim?
3: Jo sóc viticultor, pagès. Estic aquí a Gelida, a l'Alt Penedès. I us trucava per explicar-vos la nostra experiència una mica d'aquest any, que és el primer any que hem hagut d'acollir la verema a manual, perquè de màquines ja normalment ja es feia, a la nit. Hem canviat i estem collint a la nit, més que res per això de les temperatures.
0: Per adaptar-te a la calor, perquè clar, és impossible, a ple agost, en el vostre cas, no? O a principis de setembre, collir. I això tu creus que ha vingut per quedar-se, Quim?
3: Jo, a mi em sembla que sí, perquè la veritat que, mira, jo porto 9 anys treballant aquí on estic, i a la verema, quan vaig començava el 15 d'agost, més o menys, no sabíem si ens agafava la festa major o no del poble, per començar. I aquest any ja estem, que hem començat el dia 28 de juliol, 29 de juliol. Això amb 9 anys, vull dir que estem ja... Nosaltres parlem sempre del setembre, com quan parlem de la verema, no?, un sinònim més al setembre. Al setembre ja estem de vacances, vull dir, al setembre ja no collim. Ara collim a l'agost. I això vol dir que, clar, la calor és aquesta calor infernal que està fent aquests anys.
0: Per tant, l'única manera de sobreviure, en aquest cas literalment també, serà fer-ho abans i fer-ho de nit.
3: Jo diria que sí, i va bé per dues coses. Una, per nosaltres mateixos, els treballadors, que la veritat que hem agraït no passar aquestes calors. És que pensa que l'any passat, per exemple, que encara collíem de dia, des de les 12 fins a les 5 de la tarda era una cosa infernal. I a part, ja et dic, va bé per nosaltres i també va bé pel raïm mateix, perquè ja el agafem més fresc, i bé, doncs pel tema de la qualitat del raïm i de poder fer uns vins amb més qualitat també va molt millor, perquè així tampoc hem de gastar molta energia en els cellers per refredar aquest raïm que ens venia, pues, jo què sé, a 35 graus. Uah.
0: Mariano, volies afegir?
2: Sí, només per acabar de dimensionar aquesta anomalia, jo tinc documentades baremes durant el segle XIX fins al segle XVIII, durant la primera quinzena d'octubre.
0: Oh, ui!
2: A Ribera de Duero. A Ribera de Duero.
0: Per tant, imagineu-vos, eh? Mare meva. Quim, t'agraeixo moltíssim. Que escoltis cada dia La Solució. Dos, que hagis volgut participar avui trucant al 93207474. Una abraçada, bonic.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Ara, Quim.
0: Adéu, adéu. Núria, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Vaig tard i vol ploure. Bueno, en aquest cas no vol ploure. Núria, gràcies per la paciència.
4: No passa res. Mira, us explico, tant el meu marit com jo som persones que a l'estiu hem anat a la platja moltíssim i moltes hores. O sigui, moltes hores, pot ser de les 11 del matí a les 6 de la tarda, ens emportàvem la carmanyola, el vermut, ho veiem tota la platja. Doncs des de fa un parell o tres anys enrere, i això ja ho vam canviar i fèiem un horari de matí, d'arribar a 9:15 i estar-nos fins a 10:45 a les 11, perquè ja el sol ja comença a apretar, i aquest any és que ja no hem anat ni a la platja.
0: No heu anat directament,
4: sí. No, perquè és que ens feia com molta mandra, pensava, hòstia, és que fa molta calor. O sigui, bueno, demà, a veure si demà. I, saps,
0: i no.
4: És el fet de passar tanta calor i és com que no et convida.
0: Mira, Núria, t'he de dir una cosa. Aquí, servidora de vostès, mitja família, és de l'Alt Empordà, aquest any hem tocat platja molt pocs dies, eh? Per no dir-te que n'hem tocat dos dies i a partir de les 7 de la tarda.
4: Sí, és que és tremendo amb aquest aspecte. I a més hi ha una altra cosa. Jo sóc una persona que no suo. O sigui, no suo. He tingut aquesta sort durant molts anys. Aquest any,
0: ja
4: per primera vegada, he començat a suar.
0: Sí, t'has estrenat.
4: Mal humor, com dèieu aquí, parlant de
0: suar.
4: Realment és molt agobiant. És molt agobiant, perquè és que hi ha una suor de caure amb les gotes de la cara.
0: Oi? Horrible, fins a l'esquena. Imagina't ara tenir un casament. David, volies dir alguna cosa?
5: El tema de la suor és per fer-ne un dia un programa, eh? Perquè hi ha una cosa que és la suor en estàtic, sense fer res, que és una cosa que no suporto.
0: Horrible.
5: És de les pitjors coses que existeixen. Perquè la suor sempre ha pensat que tu te l'has de guanyar. Te l'has de guanyar a través d'un esforç. Quan jo jugava a futbol i suava, m'encantava regalimar.
0: Ai, senyor.
5: Suar en estàtic és una cosa desesperant. I suar menjant, encara pitjor.
0: Núria, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
4: Gràcies, igualment.
0: Adéu, adéu.
5: I una cosa sobre la transformació. Suar
6: dormint.
5: Ui, sí.
6: Jo estic aquí quiet i estic suant.
5: Sí. Tinc unes ganes de dormir tapat, que és un dels grans plaers de la vida. I hi ha una cosa que és la transformació. Ja ho estem veient. Com la calor ho ha transformat tot. Fixa't si ha transformat coses que també ha transformat els gustos de la gent. Perquè l'estiu, que sempre havia estat l'estació preferida de la gent, estic convençut que ara, si fas una enquesta, ha perdut molts adeptes, ha perdut seguidors, ha perdut followers. Ha perdut followers, sí. L'estiu.
6: Perquè abans, l'estiu, de la part central més de disconfort, més fort de l'estiu, en deien la canícula, eren 2-3 setmanes, 4 tot estirar, però és que ara tenim uns estius de 4 mesos i molt farragosos.
0: A nivell de les escoles, abans ja n'hem parlat amb en Francesc Mauri, però clar, què hauríem de fer amb les escoles? N'hi haurà prou amb climatitzar-les, això si hi ha els pressupostos que ho acceptin, etc. O haurem de canviar els horaris de les escoles o replantejar el concepte del pati i no fer-lo a l'aire lliure? Com ho veus això, Mariano?
6: Hem de replantejar-ho sense cap problema. Tardarà el que hagi de tardar, el que les nostres institucions responsables necessitin per fer aquests canvis, però probablement la realitat els empentarà a que aquests canvis s'acabin fent més ràpid que més tard.
0: Hi ha altres llocs del planeta, per exemple, nosaltres hem demanat a una persona que viu a Houston, estem parlant de l'Albert Martínez, meteo de canal meteo.tv baixa, que ens digui a Houston com s'ho han fet, com s'han adaptat a aquesta calor, perquè també és un territori que ha prosperat a nivell econòmic gràcies a l'aire condicionat. Ens ha dit això.
7: Houston, tenim un problema. La segona vegada heu estat a la ciutat espacial, al sud de Texas, als Estats Units. Arribant en carretera o amb avió, t'adones que és una ciutat que ha crescut en un lloc hostil, climatològicament parlant, i fa calor, xafogó tot l'any. I és que Houston s'ha sabut adaptar de forma passiva des de que es va fundar el 1830 ha sigut una ciutat que ha après que pot lluitar contra totes les adversitats climàtiques, en aquest cas. Les primeres cases eren cases amb sostres molt alts, porxos amplis, finestres enfrontades per crear corrents d'aire, però tot canvia amb l'arribada de l'aire acondicionat a principis del segle XX. Al centre de la ciutat es creen galeries subterrànies climatitzades. Avui en dia tenim més de 10 quilòmetres de galeries amb restaurants, botigues, on la gent pot fer-hi vida sense necessitat de sortir al carrer. A més, penseu que aquí als Estats Units tenim el primer estadi climatitzat del món. És l'Astrodome, que es va construir l'any 65, i és un estadi cobert amb aires acondicionats per a poder jugar quan les temperatures a fora superen els 100 graus Fahrenheit, que són més de 40 i pico graus. En resum, Houston no ha vençut la calor, l'ha esquivada, primer amb arquitectura i costums adaptats i després amb l'arribada d'aire condicionat, doncs climatitzant tots els ambients.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 5 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem preguntant com ens hem d'adaptar, com ens adaptarem a la calor. Són molts els missatges que ens esteu enviant al 677-38-77-19. Fran, una lectura així
9: ràpida. Mira, abans parlàvem amb el Marc, que és jardiner. El Carles és bomber, per exemple, i diu, els bombers en els focs forestals que fem torns de 24 hores de treball intens o molt intens davant les flames, no entenc encara com aguantem. Per cert, la Montse, la Carla, el Biel, la Rosa, s'han posat ventiladors de sostre, se sumen a aquesta tendència, i l'Enric fa servir el ventilador tipus culleret.
5: Sí.
0: Aquest que posa el coll.
9: Metro, ens en va ensenyar el Lluís Carrasco, sí, publicista, que el feia servir en els rodatges, quan anaven a l'exterior al sol. I l'Àlex diu que el gran canvi que ha fet és anar a comprar, sobretot si vaig al supermercat, al vespre, abans que tanquin, i així ja m'estalvio les calorades dels matins.
0: Mira, una de les coses...

0: Escolta'm, haurem de construir diferent, sobretot haurem de tenir molt en compte com orientem les cases, com orientem els pisos, com els dissenyem a nivell arquitectònic i també quins materials fem servir, no?
1: Això és bàsic per reduir les emissions i per reduir els consums dels habitatges, sobretot orientar-los molt bé, protegir els forats a l'estiu, que no entri el sol, i després els materials que utilitzem a la construcció d'aquests edificis, que és el gran repte que tenim per endavant.
0: Dins del teu estudi, juntament amb en Francesc Vinya, vau desenvolupar un revestiment amb pallofa d'arròs que s'ha convertit en un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Tu creus que serà el futur treballar amb aquest tipus de materials?
1: Sí, en el nostre cas és un material biobasat que aprofita un subproducte agrícola, com és la closca de l'arròs, per fer un material de construcció, que és un material de tancament, per fer façana, diguem. Sí, és important a començar a aprofitar aquest tipus de materials de construcció que en la seva producció, la seva fabricació, no tinguin grans emissions de CO2 o puguin ser neutres o inclús es redueixin.
0: Clar, d'una banda no emetre, no? Perquè la contaminació que fa el sector de la construcció és brutal i d'altra banda saber que ens ajudaran, no?, a frenar aquest impacte després en la nostra llar. Ara veia que la construcció tradicional representa encara el 98% del mercat. Clar, aquesta hegemonia com es canviarà? A base de decret, tu creus? S'haurà de fer per llei?
1: Per llei adaptar les normatives. Segur que si està a punt de caure en normativa nova en què ens forçarà els arquitectes a calcular les emissions de CO2 que tenen els nostres edificis, no només durant el seu ús, que és el que fem ara, sinó durant la seva construcció.
0: Clar.
1: Per tant, és aquí on nosaltres tindrem un topall, un límit, al que ens haurem d'adaptar. I aquí és on entraran tots aquests nous materials de construcció, biobasats, amb baixa petjada ecològica, que hauran d'anar entrant a poc a poc i anar reduint potser el consum de formigó, el consum d'altres materials o de ferro, que tenen molt de CO2.
0: Ara estem parlant amb l'Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible. Ells sobretot fan servir aquesta pallofa d'arròs, però altres materials, quan diem altres materials, ens referim que a fusta, inclús palla, no, Eduard?
1: Sí, exacte, a palla, a terra compactada, fusta, com es diu, la fusta estructural cada cop ja està més al mercat. Ara aquí a Catalunya ja comencem a tenir indústries potents que treballen amb la fusta dels boscos del país i que ja treuen bons productes. I la resta de materials han d'anar entrant a poc a poc. El que passa és que perquè un d'aquests materials... Perdona.
0: No, digues.
1: No, okay, perquè aquests materials entrin al mercat han de passar un període de validació que pot ser un pèl llarg.
0: Eduard, farem una cosa, et faré tornar amb tota la calma del món i parlarem d'arquitectura adaptant-nos a les noves situacions climàtiques. Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
1: Una abraçada, gràcies per l'interès.
0: Adéu, adéu. El 677-38-77-19, heu dit la vostra i acabem amb un parell de comentaris que ens facin.
2: Doncs mira, el de la Marta, que diu a l'escola bressol del seu fill, a les Quatre Torres, a la zona del Bon Pastor, a la ciutat de Barcelona. Nens de 0 a 3 anys amb l'aire condicionat espatllat en moltes ocasions i cada vegada es va repetint el mateix problema. I la sala introdueix un tema que no hem tocat encara, que és el tema de mascotes i calor, que també hauríem de veure com els peluts s'adapten a aquestes temperatures.
0: Mariano Barrientos, historiador i especialista en climatologia històrica, ens dona per un altre programa, oi?
3: Anar-hi parlant sempre serà positiu per prendre mesures, estratègies, un canvi cultural, en definitiva.
0: Un canvi cultural, en definitiva. Tenim molta feina per fer. Balaguer, ens sentim dilluns.
4: Sí, que vagi molt bé. Surto massa calor. Visca!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crudo provinent de l'Aràbia Saudita. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'Estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre grups l'han travessat durant el cap de setmana. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs houthis, aliats de l'Iran, els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera és l'oleoducte, que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del crudo ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
1: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor.
1: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Les farmàcies catalanes es queden sense medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa.
2: Són fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts d'altres símptomes, i ara mateix hi ha greus problemes de subministrament. Sobretot falten els que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenceto o l'Evopat. El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres, diu que trobar alternatives és difícil, mentre que el doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
4: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat.
2: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa A Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
2: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Aquest dimarts, en la sisena jornada de primera divisió, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
2: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, ex-alt directiu del COI, en l'àmbit esportiu de l'olimpisme i també pels seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
7: Mare, literalment.
5: Tinc poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
8: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Amb quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
8: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.

0: d'informació que... Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Juliana Canet, ben retro. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
1: No té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè teniu l'aire...
0: Però si havien tret l'aire avui. Bueno, ara la veig que l'hem tornat a posar.
1: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara anava a brigar perquè ara venia de fora.
0: Més destapada que...
1: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
0: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, estic molt bé, molt content.
0: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
1: Ai, per què?
2: Perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis a la vida. A la vida meva.
0: Què dius?
2: I avui és el meu primer dia.
0: I es poden explicar per ràdio?
2: No, perquè són com molt avorrits i...
0: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
1: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
0: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
1: La cita. Dijous? Tenies una cita aquest cap de setmana?
2: No, dijous de la setmana passada, no? Potser era. Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, o no es trobava bé.
0: Tants dies fa?
2: Sí.
1: I no l'heu reagendat?
0: Pensava que era d'aquest pont.
1: Escolta'm una cosa, això és una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
0: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de...
1: Però era una cita, lo teu?
0: Podria ser-ho.
1: Tot pot ser una cita, si vols. No és veritat. No.
2: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho són.
1: Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
0: És una gran cita.
1: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
0: Ostres, però és un problema.
1: Ah. M'ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
0: No m'ho crec.
1: A mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
0: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
2: Sí, il·lusionat per un nou horari, unes noves rutines.
0: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
2: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si el supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
0: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més?
2: Em veureu una mica més.
0: Perquè he decidit que faré...
2: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
0: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
2: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fas res bé, saps?
1: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
2: Correcte.
1: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc 500 pantalles obertes.
0: Ja,
1: saps allò? 500... I
2: fent quatre coses a la vegada.
1: I començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo més, i tens tot a mitges i res acabat. No et passa? No sóc jo que tinc el cervell disparat.
0: Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia ja, em caia el pèl.
1: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no es dona al metge, es dona al mecànic. Quan no es dona al mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el código clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé què. Sempre hi ha tasques d'aquestes que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve res. La setmana que ve, l'armatòleg, el tal.
0: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
2: Oh, sí,
1: tinc un fugit a sac, o no?
2: No, cada cop
1: la Juliana fa mitja hora, deia. Jo he començat el setembre d'un bon humor. Jo estic de superbon humor. I és veritat, eh? Diu, estàs sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT. Mira, que és una cosa també inaudita.
0: No, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
1: No, i estic trencant codis morals meus per personals directament, sent així de simpàtic. Unes converses que jo mai havia sentit.
2: Què ho fa, això? A vegades és com una decisió personal de dir, mira, a partir d'ara...
1: Gran.
2: És
1: això?
0: És de niu Juliana.
1: Aviam, també estic en un moment dolç de la vida, però sí, sobretot és que la cosinada està remant a favor, eh? La cosinada sempre ajuda en tot. Però a banda, jo em noto aquesta cosa de dir, ja no tinc energia per estar enfadada, em depèn d'aquí.
2: És que desgasta molt, enfadar-se.
1: Ja prefereixo estar contenta, ja depèn de quins conflictes, que dic, jo per què estava enfadada amb aquesta amiga de l'institut?
0: I el senyor 3CAT més content, també, eh?
1: No, amb el senyor 3CAT, avui he tingut una reunió, una tensió que no et pots imaginar. És l'única cosa que encara es manté així ben tensa.
2: I durarà. S'arregla d'un dia per l'altre.
1: I és la nostra màgia, és una relació tòxica, Francesc.
0: Ja, doncs, des d'aquí no estem a favor de les relacions tòxiques. Si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalvieu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa.
3: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí.
4: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Que no surti d'aquí.
4: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: A un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
1: Molt bé.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: I molt bona tarda, sobretot, ahir.
1: Carles.
2: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació, saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda, per l'Álvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30 i la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu "mi amor, un cor i un pastís".
1: No us encanta que l'Álvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
2: Increïble.
1: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro? Alvarito, jo crec que li diu. Uf. Uf, com a cosa dolenta. Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa. Sí, tu ho has notat, no?
2: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diuen un mot carinyós, que és
1: que de vegades passa
2: seu.
1: Això entre la parella, sí. Que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI. Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor. Sí, segurament.
2: A mi em va passar durant una època, que vaig tenir parella molt temps, i com que no ens dèiem mai pel nom, va arribar un punt...
1: Que quan ens dius és estrany, és molt estrany.
2: Se'm feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim, bueno, pel seu nom.
1: Però després parlaves d'ella als teus amics o a la teva família i clar que era la...
2: Exacte.
1: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
2: No saps pas quin és, tampoc.
1: No, jo pensava en la Maria, però... Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Escolta, i amb records i tot.
2: No, sí, ens hem vist.
1: Sí? Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament? I tot bé, eh?
2: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som. Si som
1: ex,
2: clar. Sí.
1: Però ex, benvinguts.
2: Ex, que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no tenim una relació
1: de quina manera
2: com estàs, què tal. No, de tant en tant hem quedat per composar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui.
1: No, segurament no, i m'està sorprenent molt, però no. Sí, estàs ficant de xarena, eh? És que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quan t'entra maledura, que porta... Sí que em porta molta sobre.
2: Vam fer com... un contacte zero durant 5 anys i llavors ens hem composat el dia.
1: Però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex. Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot carinyós. Com un sobrenom, sí. I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, la influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
2: El Cuquet.
1: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al
2: punt que... Doncs ho trobo molt coherent.
1: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps? És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, el seu nom serà seu.
2: Absolutament.
1: Sí, sí, jo ni me'n recordo, pobra, de com es diu de nom, vull dir.
2: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casador, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella i un "t'estimo, mi amor".
1: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
2: El mi amor i la felicitació.
1: S'ho va inventar l'Aitana. On queda l'amor meu? No és el mateix, eh? Un amor meu? Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar a la cara. Sí... Però la sonoritat és...
2: Estic amb la Marta.
1: Aquesta cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps? És una merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou. No en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou lèxic.
2: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
1: És bèstia,
2: eh? Les paraules és impossible.
1: No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
2: Jo també.
1: A vosaltres us està...

0: Ja, durant el cap de setmana.
1: No puc més.
0: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
2: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
1: Sí, perquè no us el deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
0: No, home, clar.
1: Amb un sol dia, ja, eh?
2: Ara en Marc Andreu, aquest mòbil originàriament era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així com una tabla.
1: Aquest noi té problemes.
2: És un problema gravíssim i jo ja li vaig cridar l'atenció i
0: un cop comprat tindrà un problema de diners.
2: Sí,
0: perquè el més barat val 2.000 euros.
1: Imagina't.
2: Però el cas és que suposo que ara quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
1: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
2: Quin?
1: El de Marc Andreu d'ara.
2: Què dius?
1: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit. I li va passar una cosa.
2: No, Marta, el que va passar és que no es va llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
0: Ai, no es va presentar
1: la feina. No, però perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
2: El problema el té el Marc Andreu, Marta.
0: La ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure... Molts d'alt.
1: Per al·lusions ha de baixar, eh?
0: No, ara que baixi.
2: Si no hi és.
0: Si no hi és.
1: Ah, no hi és. Però de què treballa aquest noi?
0: No, m'ha dit que s'anava a la ben dinat, s'anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
1: Però si la feina està aquí.
2: No, però en Marc té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
1: Ai, que tòxic.
0: Que tòxic i que bonic, eh?
1: Sí, guardat i com enganxa això, eh?
0: Per algú.
2: I pots deixar la pell.
0: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tenis dels Estats Units, a Nova York, sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
2: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit, no com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que tenien ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap.
1: Ja tocava. Quina llàstima que sigui aquí.
2: Sí.
1: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
0: Mm. A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos.
1: Perdona'm,
0: que els llavis.
1: Detall important, amb els ulls oberts, totes dues. Cosa que aquí repudiem absolutament.
0: Sí.
2: No estic del tot d'acord.
1: Mira, ens enfadarem, ja es veu. És un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió, perquè ja es veu que
0: no
1: hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
2: Però la gràcia és que com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
0: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats sempre...
2: En
1: quin moment hem canviat les regles del joc?
2: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que
1: John Lennon digué
2: imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig, obrir un moment els ulls i que l'altre també, i mirar-se un moment, i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
1: Tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un piquito. Bueno, sí. Vull dir, és aquest que no obres la boca.
2: Sí,
1: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
2: És un petó fred.
1: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
2: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
0: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
1: De la vida quotidiana, sí.
2: Clar, aquest petó és
1: un amor que desemboca la ruptura.
2: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
1: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
0: Sí.
1: Aquell,
0: sí.
1: Vale, mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
2: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré? Quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar.
1: Clar.
2: Quan et reincorporis al mercat.
1: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
2: Quina merda. Això ho diu la Carol Gil al seu disc. L'amor s'acaba.
1: John Lennon també digué.
2: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
0: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert que fa uns dies també la Loli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.

0: Entenc que va ser la Rosalia qui va orquestrar aquesta sorpresa.
1: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic, llavors jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... Com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps?
0: Contra com si estiguessis fent burla. Segons com ho sembla.
1: Segons com de vegades... No parlo d'elles, ara.
2: Si és una broma,
1: segons com...
2: Segons com
1: de vegades per mi frega una mica això, saps?
0: Totalment.
1: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura,
0: totalment,
1: no? Llavors, a mi
0: totalment
1: sempre m'ha incomodat una mica.
2: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
3: Un día, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga, es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo, sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, allí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
2: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
1: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar, ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius per aquesta banda i era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la ballada en més màgica i generava més expectativa.
2: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
0: Jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir, hi anirem.
2: Ah, sí, no.
0: I no hi va anar ni el Tato,
2: no.
0: Del que no surti d'aquí.
1: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit perquè no s'ha publicat.
0: És veritat, la típica
2: atracada
0: arribant a l'establiment.
1: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués set al migdia del casament, m'hi hagués personat. Però sent al vespre se'ns complicava molt.
2: També hem sapigut moltes coses pel que ha anat penjant els convidats.
1: No ha acabat de ser el casament
2: no
1: de la Zendaya i en Tom Holland.
0: No, han guardat els mòbils en un calaixet.
1: No. A les 7, Roger ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir, a més tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de dues peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida, molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, bé del bracet, l'Alba també agafada de la seva
0: I
1: mare.
0: I això és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares,
1: pot ser? Sí.
0: Potser ho van fer també per això, perquè...
1: Per donar un moment també a les mares.
0: A mi em va encantar que fos una boda tant de dona.
1: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i porta els dies sense pintar.
2: No, increïble.
1: I l'Aida també molt, molt, molt bonica amb un monyo baix. Les dues, he de dir que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt, però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
0: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
1: sí,
0: no?
1: I les segones oportunitats, i tothom sí, pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'àrea va dolç en ells, a més a més.
2: Ho vas dur amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
1: i
2: mirant els stories...
1: I... A veure... Ja dic jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
4: Jo li vaig posar ganes perquè m'acaben molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acaben molt bé, però és que a mi aquestes coses d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
2: clar,
4: que saps que no hauries d'estar sentint.
2: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
0: Però alhora és una relació profund, que està tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida aquestes dues.
4: No, clar, per això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, na Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vos dic, a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, te diré.
1: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
4: De lo pitjor.
1: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir-li ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos segurament més elevats.
0: Tu creus que és una cançó de Ed Sheeran traduïda?
1: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs?
2: Hòstia, però és que
1: ha de ser
2: molt difícil contentar-te de tu, eh?
4: Divorci el dia següent.
2: No tothom va amb profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt trobar profunditat.
1: No, doncs llavors no facis el discurs.
2: Estic d'acord.
1: Però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu ser... O sigui...
0: Bueno, però a elles els agrada. És el que esperaven l'una de l'altra, no?
1: Ja, però això és aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa amb el Martí de Diables, i poder llegir el mateix.
4: També és que na Dulceida deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba Pau, li pega tant posar pòssits a sa gelera, està molt pesada en quant a lo romàntic, no?
1: Aquelles veuetes que es posen, eh?
0: De bebé.
4: Ai, de bebé, sí.
0: Segur que ho van fer al casament.
4: Vols que això és complicat d'escoltar si estàs a fora?
1: Sí.
4: No sé.
2: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si hi va haver gaire sorpreses.
0: Tocarà recollir una de cable, ara.
2: Bueno,
0: tots els cables que hi ha aquí dels auriculars seran meus.
1: Marta, tu vas volar alt i està bé.
0: Vaig volar alt i m'he estampat. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceida. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceida, però perquè oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
1: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
0: I anades i vingudes.
1: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories...
0: Sí, sí, sí, que semblava que haguessin tornat,
1: dic,
0: i tot.
1: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories, i me'n vaig, però corrents.
0: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
1: es
0: que sempre recordem...
1: Es van embolicar 300% aquella
0: nit. És que tot podia que portar cap allà.
4: La Nagore fa mesos, dic la Nagore perquè et sé que segueix de ses dues, que penja molts stories en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
0: En la gamma dels grisos, eh?
4: Sí. Mm.
0: Llavors, també tenien per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
1: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que ja de normal costa de captar, per l'oïda normal.
0: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Riumbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
1: Ella, per molt pija que siguis, la més moderna de la festa, sempre.
0: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
1: I el que és més gros de la Marta Riumbau és que no els devia ser ni elegància. Ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
0: Clar,
1: no,
0: que s'adoren.
1: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Riumbau, perquè també amb el Matamoros es duien perfecte amb en Michelle, després en Michelle coneix a la nena i tenen aquesta relació també.
0: Ella és una viatgera del futur.
1: Sí,
0: ella és l'única explicació possible.
1: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
0: Exacte.
1: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
0: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
2: Ja deu estar preparant-se per la competició,
0: segur.
2: Jo és
0: que ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes i us informo que sí... Tot i que la Laura li deixava un comentari dient pots anar tornant ja, perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
1: Jo estic en un punt que penso just el contrari, és a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
0: Sí, això sempre ho comentem, però i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
1: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes,
0: sí,
1: clar,
0: correcte.
1: Poder en termes de companyes d'institut encaixa més.
0: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o no. La Lola Lolita.
1: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
0: Doncs les dues van fitxar.
1: Sí, sí, tant i tant amigues.
0: Paula Gono, també. Mm.
4: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic en amigues, ni molt menys.
0: Jo crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que sí, de la Tita Nati, que també hi eren tots dos,
1: i crec que
0: van com a mesquat, van com en grup.
1: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys, perquè encara que siguin només companyes de feina...
0: Sí, ja, però les Pombo, per exemple, no hi érem.
1: Però perquè elles estan enamistades.
0: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'únic que potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de les Pombo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola
2: al vaixell. És que vam aportar molt poc, em sembla.
1: No, i t'has enfonsat, Marc.
0: Només se'm sentia a mi, sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
2: No passa res.
0: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas. I vaig dir, crec que serà el moment. El moment de presumir-se l'una a l'altra. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
1: Que també està...
2: Hòstia, anar a un casament...
0: Però, a tu quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo... De veritat, amb molta curiositat.
1: Doncs a mi em semblaria bé, perquè sigui la conta
0: de que
1: sobra queixurada, no?
0: No, em sembla genial, però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
2: Jo he estat més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
0: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
2: D'amic.
1: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un més un. Si és parella... i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
0: Ah,
1: com
0: jo,
1: de seriosa
0: jo
1: és una relació.
0: Conec d'aquests, eh?
1: No portis una...
4: Fort, no?
1: Si portes, foríssima de lloc.
0: Si portes sí. 6 mesos amb algú, no és benvingut.
4: A damunt de que tens l'obligació de pagar un cobert...
1: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
0: Llavors, en aquesta línia d'haver-me equivocat, tampoc vam tenir el casament en la Gavina, la influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer, i això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
1: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
0: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
1: Sí, però Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
0: mai més de 3 hores. I es comenten coses de, ala, que guai, i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
1: Ja, poder.
0: Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en la Minja Mal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no surti d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar diverses vegades, vaig insistir si ell tindria un paper destacat o si estava convidat fins i tot. I ella em va dir, no, de veritat no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un projecte, ex. Un ex.
0: Com tants que en tenim tots.
1: Oh, no? I tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havíem vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies i quedant-se, per tant, ocupant un plano que no et pots imaginar i robant tot el focus, quedant-se a peus de l'altar amb la guitarra. A favor.

0: més m'ha flipat d'aquesta escena és que hi ha algun angle on es veu el germà de la Dulce i de l'Àlex Domènech assegut al terra.
1: Terra?
0: Als peus de l'altar, al terra, com per collar un millor plànol. No?
2: Bueno, ell és un germà sacrificat.
1: Però me fascina que en el fred tingui millor lloc que el germà de la Dulce i de, no?
0: Perquè el tenen assegut en peus d'indi. He flipat.
2: Pues estava més còmode. Bé, l'Alfred interpretant aquesta cançó que va ser tan protagonista, que es diu T'estiu.
1: És que ja el nom de la cançó és complicat, eh?
0: No,
1: deixeu-m'ho dir.
0: No,
3: és molt,
1: T'estiu
3: molt
1: és un joc de paraules que no me feia ganes d'escoltar mai.
0: No.
1: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
2: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
1: Digue-m'ho.
2: Que l'Alfred no va assistir sol al casament.
0: Jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema.
2: Ja hi ha digitals que, han vist que aquí hi havia una oportunitat.
3: Ja, això anirà més, eh?
0: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
3: Això anirà més.
0: Això és un país sèrio?
3: No,
0: així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
3: Bueno.
0: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
2: Quan vaig quedar amb ella li vaig preguntar pel tema.
0: Exacte.
2: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah sí, la Gena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
0: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de trescat. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Gena, la periodista Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Periodista i moltes altres coses, eh?
3: Ella és, també és DJ, ella és, també canta.
2: Ella és versàtil.
0: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
3: Crec que és capitana de barco, també.
1: Què dius?
2: Jo l'he vist perquè molt al vaixell aquest estiu, sí. En aquest estiu...
3: Vaixell, sí.
0: Bé, també ella és de Roses, i clar... Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
2: Ah, sí?
0: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
1: Però tothom de Roses és capità de barco?
2: Ja,
3: com si...
2: Amb una àncora.
0: No, però jo entenc,
3: buscar
0: que, tens,
3: el barco,
0: entenc que tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
1: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
0: Aviam, entenem que s'hi han anat plegats al casament. La Gena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé, no sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
2: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul en principi no tenen cap relació amb la Gena, no era una convidada a part, diguéssim.
3: No, però podria ser un més un.
0: Com en Roger un amic.
3: Com jo vaig ser en el
2: no, clar,
3: en algun
2: per
3: casament.
2: Això però... la mare. Per això et dic que no, va ser un més un claríssim i no va ser un més un de la Paula Gono.
0: Clar, però el que et vull dir és no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
3: No, clarament, però sona sí. Encara,
0: no,
3: clarament, sona molts motius.
1: Sí, molt
3: molts
2: perquè
3: motius.
2: Els grisos, et diré una cosa, els grisos ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament
0: tens
2: passen
0: raó.
2: A ser o blanc o negre.
0: Tens raó, Marta, és que quan sí. Tens raó, tens raó.
2: El sí. Gris desapareix. En aquell moment, el gris desapareix.
3: És d'aquells esdeveniments que
2: ho marquen
3: que fan
2: tot, com un Sant Jordi.
3: Com
2: un Sant Jordi també és
1: i
2: matador.
1: I més si després
2: Jordi...
1: ho comparteixes a Instagram, perquè totalment. Na Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com en el fred amb la seva guitarra.
2: Ella estava encantada d'anar aquesta boda.
0: I un casament... Sí. I un casament, et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis pots passar barato.
2: Uf.
0: Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques.
1: T'estiu.
0: I li dius...
1: T'estiu igual.
2: S'ho han dit segur, eh?
0: Segur.
1: No, per favor.
0: Però és que ell deu ser
3: el típic... S'ho han dit i s'ho han cantat.
0: Ell deu ser...
3: Que això és el més greu.
0: Ell deu ser el típic que a la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
2: Ell s'enamora ja.
0: És que vull dir,
2: si això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
3: Bueno.
0: Xatxal, que no s'enamora.
2: Ell allò de no, als 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no, ell la primera cita ja s'ha enamorat.
0: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir em puc enamorar d'aquesta persona. Pots tenir una intuïció.
2: Sí.
0: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores, germà, és que no funciona així.
3: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la Gena, que és amb algú amb qui els últims anys no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes. I jo avui li he dit...
2: Què?
3: A les 16:28. Bueno. Punts
0: ui. Poder tampoc has trobat la millor manera.
2: No, no és el
3: seu,
2: no
3: potser.
2: No.
3: Dic, com ho hem de fer, això d'avui?
2: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
3: No, però ella ja sap perfectament...
2: Ets un flirtejador?
3: No. Bueno, com ho hem de fer, això d'avui?
2: Visto, crec que no saps relacionar-te d'una altra manera.
3: Visto hace una hora.
1: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
3: Ella ha passat, sí. Ella no vol parlar
2: primera divisió, ja.
3: D'aquest tema, ella ja...
2: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
3: No, que potser està treballant, potser estan fent la reunió del Tot es mou de la tarda i contesta més tard.
2: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia per ser la Gena en cap moment, amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Paulfe, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
3: Ai, per favor.
2: Ella, ai, per us favor. Estimo ell treballa moltíssim.
0: Jornada laboral.
1: Rei del màrqueting.
2: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que se li ha d'agrair en l'Alfred.
0: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tant bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa, sí, com en una boda lesbiana.
1: Home, el seu futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
0: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall
2: dos
0: ideològic.
2: Que, exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
0: Exacte.
2: Que
1: també... I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
2: Sí, ell
1: recordem aquella trama
0: no
1: de Mateo.
0: No te'l veus venir, l'Alfred,
2: no. Mai saps per on sortirà.
1: És el nou Salvador Dalí.
0: Mira, Figueres, tot...
2: No faltis el respecte.
0: Ai, Figueres.
2: Que algú compri l'entrada al Teatre de Figueres.
0: Ara.
2: Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient venc dues entrades per Figueres primera línia. Però aquest què has de vendre?
3: Bueno,
2: jo ja sé que
3: ara sí
2: que Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
3: I et vas reconciliar amb la ciutat.
0: Gràcies a un cosí.
2: Qui... Sí, si no és un cosí...
0: Un ex-cosí.
2: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat en 70 llocs històrics? Una amiga? Això
0: no
2: sí que
0: sé.
2: No hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí et pot fotre aquesta...
3: Tens raó.
2: Aquest tour. Bé, doncs a mi, ara que m'encanta Figueres, no em feu, sisplau, que me'n torni a desencantar.
0: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
3: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
0: dissabte
3: a veure Figueres.
0: Dissabte 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
2: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu el cap de setmana allà, és guapíssim.
3: Figueres, escena.cat.
0: Estem pidulant molt, eh?
3: No, molt.
2: I més que pidularem, Marta.
0: No, perquè no s'està venent.
2: No s'ha de tenir vergonya.
3: A Marta, que no haguem d'anul·lar.
0: No. A mi aviseu-me perquè llavors...
3: Que no haguem de tornar les 4 entrades que hem venut.
0: No, clar.
2: És mentida, ara, sent honestos, hem venut, és a dir, no s'anul·larà pas, ja hem venut prou, però molaria un...
3: Si no, anirem a sopar, els 4 que heu comprat les entrades, i trucarem 4
0: serà encara més divertit.
3: Exacte. Home, sí.
0: Home...
3: A veure, hi havia més cares de Trescat en el casament i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de la Gran Cita, i sense anar més lluny, Antono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de la Gran Cita.
2: Mira, quan el senyor Trescat fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
3: No, per tant, enhorabona i endavant.
1: He de dir que, superenhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer la Gran Cita en versió anglès. Sí, ha comprat el format, però potser després no el fa servir, que això de vegades passa, m'estic explicant.
2: Ah, sí?
1: Sí. Per exemple, Jazz Music compra formats europeus o internacionals
2: els drets
1: durant 4 anys, per exemple, i potser durant aquells 4 anys, per X o per I, no els fan servir.
0: Però llavors com que bloqueja, no, el format?
1: Sí, perquè ningú d'un altre país o estat pugui fer-ho.
2: Que interessant!
1: Sí, sí.
0: Però la tarda en Garriga ha parlat amb ell, i en principi sí que hi ha previsió que es faci a altres països, però que abans arribarà la segona temporada nostra.
3: Per tant, va per llarg.
0: Va, una mica per llarg.
1: I jo vull pensar que sí, a mi em faria il·lusió, evidentment.
2: És que la segona temporada, si no s'està gravant ja...
0: No, aquesta setmana dic que començava a rodar-se.
2: Que el meu exnòvio que... Bueno, no és exnòvio, o el meu exlega que hi havia... Excusi que hi havia d'anar, al final no hi va, eh?
3: Qui?
2: Un cosí meu.
0: El Marc Andreu?
2: No, un cosí meu històric. El cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
0: Ah, què dius?
2: El boig el van agafar, que em sembla demencial, i jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
1: Però no hi va perquè l'han xutat,
2: no
1: o perquè ell no vol.
3: No ha passat, no?
2: Potser bueno, t'explico, després els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals que té ara que no li permeten.
1: Ara de cop ets discreta.
2: No, és que ara viu a Espanya, ara.
1: Ah, ok.
2: No em pot oblidar.
0: I s'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que, sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
0: Quina feinada, eh?
3: Que és bonic, aquest gest. Són coses que fan especials. I...
0: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo a l'últim que vaig anar em van donar una carteta i mira que...
1: Bueno, i on la tens amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
0: Veus?
3: Segurament.
1: Ja has respost tu.
3: Però que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
0: no? Sí, es porta molt ara, eh?
3: Val. I escrita a mà també, m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de Catarres que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us heu d'imaginar sonant a tot drap i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i l'Aida, que són un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho va passar molt bé. I vam punxar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michel, no, que són dos DJs que ho fan super, super bé. I molt guai, la gent a tope i molt guai per part també de part de l'Alba i l'Aida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mondigi en català. Així que molt, molt guai.
1: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
0: Bueno, van tirar de clàssics.
3: I que no cal ser sempre original, no?
0: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Exacte, s'ha de ser menys comercial.
0: Sí, millor posar Despacito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra.
2: Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michel·lo punxant amb la... amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira. L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
0: No, molt habitual, no?
2: Disculpeu.
3: Sí, també
0: bueno, potser
3: ja...
0: sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
0: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, sí, sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ està creixent molt.
0: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
0: com
3: la resta de gent, no?
0: Tots
5: la resta
0: els
5: de gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc, clar. Però en aquell moment, cosetes, sí, però ja ho veia, sí, sí. I això és res.
0: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, sí, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
0: Quins plans?
2: Quins plans?
0: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
0: A 31 fam t'han vist. És que sempre et veuen els concerts de 31 fam.
5: Era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava de veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: que va guanyar
3: entre el
5: Ibai,
3: públic, apareix en Víctor, Víctor veient
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo, i bueno, que van guanyar, 4-0. I bé, a Sant Cugat, i el divendres no me'n recordo, però alguna cosa estava fent jo.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de la mínia mal i això en parlarem demà, eh?
5: Del, sí, sí, parlarem demà.
3: Els gossos que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
0: són
3: casament...
0: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
0: Sí. No?
3: Hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no els poden tenir encara perquè són tan petits.
3: Poden explicar-se.
5: No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia.
1: Sí, els encarregats de muntar un sarau rumber a Sa Boda varen ser els Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
0: Sí.
1: Sí, no? I, de fet, no és la primera vegada que toquen entre socialites del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari de Belén Esteban. És que actitud espectacular.
2: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguial com a convidada?
1: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
2: És que ja, sí, és veritat.
1: I on hi varen passar moltes cares conegudes, de fet també hi havia en Gerard Romero, Ana Laura Fa, hi havia un mesclòrum molt estrany.
5: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà?
1: És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que a Jubany. Després van anar a la caseta del migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en el Patron.
5: El Patron aquest.
1: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'Ana Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies, Marta. I aquest, de fet, va ser el germen que els va portar a actuar en els Premis Goya juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.

0: Sembla un somni febril, aquesta escena ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
1: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis el meu cervell ser capaç de tornar-me a protegir.
2: És vera que no està malament ni Arrels de Gràcia ni Nevat Gyal, però no acaben d'encaixar, no?
3: No, home, clar que no.
2: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o ho sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat Gyal i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari de Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Dulceida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
0: Fa com allò que diuen de fa festa,
1: home,
0: no?
1: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe és...
2: He de dir que jo, justament,
3: obligada.
2: Vaig anar divendres a la caseta del migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una sabada de Dulceida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
4: Demà parlem, ja
3: veu que avui no hem tingut...
0: Sobre
3: temps,
0: la boda de la Dulceida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
1: Ja, ah,
3: absolutament, que teníem...
0: I que jo pensava que l'haurien pagat de la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
1: S'ha cobrat, no és que els hagi... S'ha cobrat,
0: no és que els hagi sortit gratis, sinó que ha cobrat, eh? Creus
3: hi ha benefici
0: tu?
3: Després de la boda, no?
1: Si que posa publi, és que cobres. Si no és regal.
0: Ah, doncs mira, imagina't.
3: Doncs Anna Pasqual aquí ha fet una gran
0: home,
3: feina de contractes i de vendes, eh?
1: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano, o sigui, res del que he dit en aquest programa, ho segueixo pensant. Ho retiro tot.
0: Com? Què passa? Si no has dit cap bestiesa, no?
1: No, però tants cosins i tot, ho retiro tot.
0: Ah,
1: tot. Tots els detalls personals de la meva vida.
0: Han sortit tres cosins o quatre com a mínim, en aquest programa.
2: I llavors Figueres t'agrada o no?
1: M'ho he inventat per fer personatge.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
0: Ah, no som així, no som així.
1: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Sembla que estigueu anant... Quina floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim el món real.
0: Comencem amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins als 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergas.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petonàs també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, eh? Tot.
3: Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, de The Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim.
0: Your replacement? Came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical. La nit a Oriol no li ha anat gens malament, eh, The Pitt?
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, per tant...
0: Sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seehorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul, en aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: és que està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sí. Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, la Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Luminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè... Vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 5:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. T'envio una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte, fins
0: gràcies,
3: ara.
0: Gràcies, adéu. Arribem ja a 5:45 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
4: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
4: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, també.
4: Sí,

0: 17. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el Camí de la Litúrgia, el Museu i la Façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
1: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues d'alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
2: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
3: It's like when I see you, it's like... I'm home. I've always
4: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui, del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Heath Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No, ah, no cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula.
3: I... Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis.
4: Va. No pateixis.

0: Ja.
1: Menys mal que hi ha.
2: Això és fals esplais.
3: Sí, em sona, em recordàvem una colònia.
1: Així, amb aquest ritme i tot?
3: Sí.
1: Ah, sí, eh? Una altra.
0: Vols que ho fem?
2: Sí, sí, ara
1: beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre, molts ho sabeu també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
3: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
4: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
5: Oh, és que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
4: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
6: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
7: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
1: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
3: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatasa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
8: El pedirle perdón mirándolo.

0: los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto, de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger, y al final me ha dado un abrazo, que no puedo hablar. Sí, le solicito un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
1: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
2: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
3: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucosos que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
4: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
5: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
4: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
6: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
4: Os digo, siempre que estoy bien.
6: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
4: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
6: Si no mal.
5: Y del amor también.
4: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
2: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
7: Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie.
2: Ai, que sabe nadie, Lara, que sabe nadie.
3: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
8: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un silencio muy fuerte, y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
2: I aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
9: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros, i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
2: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
3: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un més i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54. Opa! Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
2: No, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences...
3: És un misteri sempre.
2: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
10: Bon dia, matiners, com esteu?
11: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
10: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough, de Cher, del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
11: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: Dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis, assegura.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas, primer això sí, hi ha una advertència, si segueix el comportament s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a salut, Sílvia Solanes, fent camí cap a 3:15 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners, i a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el
8: sí?
0: Tenim, home,
8: perfecte.
0: I tant. Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering.
0: Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, The Pitt, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, The Pitt ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Loftus.
12: Oh,
8: or Tom.
12: Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something odd.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit als Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi m'agrada molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Janney i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és en aquest cas doncs, a categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries però també són programes. I m'ha semblat doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. I
0: s'han mullat poc, s'han arriscat poc, eh?
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Sí, Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit del Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
13: No cal que ho recordis.
0: Sí, tant. Sí que recordes.
6: Us
0: sí
6: he de dir que a mi personalment la dada avui m'encanta.
0: Ah! Vinga, anem-hi.
6: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi ha eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
6: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
13: Però m'encanta perquè te la jugues cara i
0: sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que es diu.
13: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
13: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment. 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
13: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
13: 700.000, és que em sembla molt...
6: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
6: La major, no és la major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
13: Home, és que 3 milions...
0: Què? Quants n'hi ha?
6: A veure, n'hi ha 350.000.
13: Anaves bé amb el 3,
0: cada dia. Lara, tu t'hi has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
14: Sí, guanyar la Marta.
0: Ai, Marta,
6: 200.000
0: ha dit,
6: no?
14: 200.000.
6: La Marta és 200.000 i la Lara és 700.000.
0: Ah, que has dit 700. Ah, sí. Confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
14: Us estic atrapant.
6: Mira,
14: ja.
6: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit, perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos.
14: Clar,
6: llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé, doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
6: Vinga, fins ara.
0: Adéu. 3:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
15: Tots li podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
16: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
15: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
17: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
15: Carles Vinyoles.
16: Vinyoles, sí.
15: Un tro de veu.
16: Un tro de veu. I jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
15: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
17: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
15: Ramoneda.
16: Sí, Jonathan Ramoneda.
15: Un altre tro de veu, no?
16: Sí, i bé, i un simbol i emblema d'aquesta casa.
15: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
16: Sens dubte, sí.
15: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Doncs tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
18: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits del parlamentari a partir de 8:45. Això serà a l'hora on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació, també amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor el rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs
0: passa.
18: Les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Agora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
18: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474, línies obertes per parlar amb els més matiners.
19: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
20: Home, d'enhorabona.
21: Moltes gràcies.
20: Avi Bassas, l'avi Antoni.
21: Bueno, no cal insistir.
19: I les iaies.
22: Tu ets la iaia costurera.
23: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
19: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
20: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
24: Serà un lío.
20: Como?
23: Pues F-R... A-N, pues no.
20: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
25: Sex.
24: Francesc.
25: Sex.
26: ¿Cómo?
20: Francesc.
25: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
26: O cada uno me llama como quiere.
19: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
27: Adiós.

0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Molt bé, que has dormit millor avui.
1: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, però estic fent com un moret.
0: Sí.
1: Un moret de pedra seca.
0: Ah, mira, l'ella paleta.
1: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
0: Sí.
1: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
0: També et dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
1: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
0: Ui, per favor.
1: Jo també era de foto.
0: Sí, perquè de cop i volta... A veure, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
1: Que ara em vindràs a donar lliçons a veure de com...
0: He de dir-te que jo sóc molt manetes,
2: eh? Molt manetes,
0: Eloi,
2: sí.
0: Aquí
2: sí,
0: t'estàs equivocant, eh?
1: Doncs puja aquí.
0: Sí, això.
1: Clar, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
0: clar,
1: i a sobre vas a fer crossfit, ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
0: Sí. El mur és molt alt o no?
1: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
0: Home, Déu-n'hi-do,
2: com nosaltres.
0: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
1: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
0: A veure, aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
1: Demà a la tarda.
0: Demà a la tarda.
1: Demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
0: Doncs haurem d'estar alerta amb aquest
2: canvi. Sempre els dimecres, eh?
0: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
1: Sí.
0: Tens tota la raó.
1: No portem aquesta ratxa.
0: A veure què passa.
1: La setmana que ve, el dimecres, crec que serà tranquil.
0: Sí, ho esperem. Escolta'm, vigila'm el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
1: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
0: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això i et dono el vistiplau de tot plegat.
1: Te'n riuràs.
0: Segur.
1: Totes les zones i del guerxo que ha quedat.
0: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu, l'Ara García ha fotut el camp.
2: Sí.
0: Vaig, ja està. Doncs bé, Marta García. Ai, Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
0: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: I com cada dia estem fent rumjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio, moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93-201-7474. Lara, amb qui parlarem avui?
2: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
0: Jordi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com està, Jordi?
4: Bé, mira, aquí, llevat ara al dematí.
0: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
4: Doncs, de moment amunt anem fent.
0: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
4: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
0: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
4: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
0: Quants?
4: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
0: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
4: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
2: I teniu una parada, oi? En un mercat.
4: Sí, una al mercat del centre i una al mercat de mar.
0: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí, primera hora, és hora de reparto.
0: Clar.
2: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, ara mateix, saps?
4: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia, les generacions pugen diferent.
0: Clar, digue'm, Lara.
2: No, dic, si et faria il·lusió, tu, Jordi, que ella ho continués.
4: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
4: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure, això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
2: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
4: Ara, mira, comencem, jo tinc figues tardanes, que són molt bones,
0: bé.
4: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, de fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
4: Ara estan en el millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que hi hagi una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
4: Vale, perfecte, gràcies, merci.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu,
0: bon dia.
4: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Stars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: es fa a Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara mateix.
1: El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 amb facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest a més de 32 a 35 graus, amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posats de posar l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades. Cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus. Dir,
1: potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguireu ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Sé que aquests dos camins no van elevar alhora, no van pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well,
0: corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB per educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 escoles són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus al sector empresarial, que li han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada a la xarxa, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
6: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
6: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo es proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
0: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
6: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins el 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
4: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Orriols va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes, textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 9:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector, en conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
6: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i detenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
6: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
11: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
12: No és un consol per a res del món. No pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
11: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
4: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
13: Estem treballant per tal de...

Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribus.

0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: Nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Look Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru, quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui, hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí es van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per parlar amb tots els partits de l'oposició sobre l'anunci d'Illa de fer un pacte nacional per l'educació i de climatització de les aules. Després veurem com afecta aquesta calor a les escoles i als instituts anant a dos centres de Barcelona i Lleida. Parlarem amb professors i amb el cap de projectes de la Fundació Equitat.org, Joan Cuevas.
6: A 9:15 analitzarem els interessos en el sector immobiliari de diversos candidats d'Aliança Catalana a les municipals. En parlarem amb la periodista de Crític, Helena Parreño.
5: A 11:15, taula d'investigadors. Parlarem amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
6: I a 11:00, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
5: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Comencem per Pequín. Francesc Canals, ni hao.
7: Ni hao, ni hao.
1: A Berlín saludem Jordi Regàs. Bon dia, guten morgen.
8: Guten morgen, Ricard.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
11: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir

0: i a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital, només n'està exempta l'aviació comercial.
1: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el Riu de la Plata. Joan.
2: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel Riu de la Plata molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
1: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
3: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit alemany és un 20% més car que a Catalunya. Al maig i al juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
1: I acabem en aquest cas a Madrid amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu: organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
4: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per l'allau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
5: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
4: I recupera la vella aspiració d'Anna Botell el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
6: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
4: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
1: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
8: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és el que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Anthropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
9: I think there's some chance that things go wrong, but you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms
8: of. Segona cosa important, Anthropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial i de fet fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari i molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial,
10: in a special way I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
8: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Anthropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Anthropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Anthropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Anthropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
8: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
8: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
1: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
8: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
15: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot: defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-Betis 2, també avui a la Ves València a les 8.
1: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
8: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i a Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic. Per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que hi a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui que és dimarts 15 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
4: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
5: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
4: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
5: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
4: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, amb què dinaran avui a la Xina?
6: La detenció d'un home que va atacar diverses persones diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu va ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
7: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, salveu el faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlarem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
8: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha
2: vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INSA, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
8: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Dos quarts i mig de set del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
5: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
12: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
5: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
12: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
4: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
5: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
13: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
5: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
4: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta, i és Vox.
5: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes, i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
4: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
5: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada, Tarragona, i 2 nens més que es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu.
4: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
5: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
4: Londres, Quim Olivares.
14: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
15: We have the right to referendum.
16: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
14: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
17: Bon dia. Sobretot no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
18: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
17: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
19: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
17: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
5: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria o fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
4: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
20: Welcome back. Took some time. Well, who else is going to get this place to the 4th of July?
21: Una gala on s'han coronat les sèries de Pity i Widow's Bay i on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
4: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
22: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
23: Embodied everything I came to believe in years later.
22: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
24: I've always known I was born to dominate your sex.
21: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
4: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
25: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I bones notícies per a aquesta casa. Perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
21: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
4: I música?

0: Si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions. Complien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut a 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui es preveu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior, i les més altes 37-38 a les zones més càlides de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà, ja durant el matí, entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Prepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions a més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, al transport públic hi ha retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express, que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners o m'ajudin a pagar els treballadors. Jo el que vull fer és treballar, encara que sigui unes hores al matí. Arrastrar amb el tractor, que no hi ha tant perill o alguna altra cosa. No ho sé. No sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex borsari tecnològic, va tancar amb pèrdues d'un 1%. A Europa l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Són les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Transportistes no volen sentir a parlar.
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
11: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar un dia.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, Castor, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el Burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
15: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant al proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions, a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
16: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar al Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox, amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs, amb una primera fase d'obres, que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
17: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país. Hi ha 10 cases afectades per les inundacions dels 2 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia de 3cat.info entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
18: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
20: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
22: Atenció, Koeman, tocho, para que lo pica, Koeman!
23: Pizzi, che, que bueno que viniste! Encara Messi!
24: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
25: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
24: On va començar tot.
25: A Catalunya Ràdio.
24: On tot continua.
25: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
24: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
25: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
1: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
25: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebran 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
3: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vinc, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui amb en Becha vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa La Gran Cita a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
5: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
6: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
8: La culpa no es de Marruecos, pero casi, porque una masa de aire sahariano va a invadir, bueno, perdón, va a entrar masivamente.
6: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
26: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás. Hay que tener.
6: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
27: Fantástico. Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
6: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
29: Per què?
28: Tres bessones? Bessones són dues.
29: Ah.
28: Tres són trigèmines.
30: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
28: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
31: Tio, és veritat això?
29: És veritat, és veritat, té raó.
28: Un, dos, tres, som tres trigèmines.
25: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
2: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever? En aquest cas, la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986. I és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó. Forma part del disc, vaja, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins i tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que, de manera molt àmplia, no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres d'escola són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona, va per marcar en aquest cas el rumb de la segona part del mandat, el president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis, amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o a l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot tota la C-58 venint del Vallès, a la B-23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat, el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
0: A dia d'avui, els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis. Mentrestant, conspiració malaltissa.
15: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
16: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
17: El menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
19: No és un consol per a res del món, no pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
14: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
15: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos vuelos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijó si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
17: El líder del PP sí, prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
15: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vila-San-Juan.
0: Problemes de subministrament.
17: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades.
15: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
12: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, en 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
0: I Oasis, a Barcelona.
14: A l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
20: Aquí arrenca una experiència única.
17: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la Corporació Britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
21: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
21: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a 9:15, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà 8:15 del matí, moment d'anar al quiosc.
23: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris. Ho veiem al Periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdinas TV per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per traure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Trampolí de Ceuta.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
5: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
9: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
25: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
9: Mataró, Marta Vallès.
26: Es doblen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
27: A les tardes, si tens alguna visita, tindries que dependre d'algú o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
28: Si uno salía a las 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníem bus, així que bàrbaro.
29: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
26: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
14: Després d'anys de reivindicació,

0: Acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
1: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
2: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
1: I pel que fa a la cultura? Atenció amb això.
3: I've always known I was born to dominate
1: Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
2: El CLAM es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
1: Nati Dell.
4: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: L'11 d'octubre de 1972.
6: I el número de la sort, el...
7: 7.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
10: 20 anys construint junts. Obramat.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
5: Els sons del matí.
13: El govern posarà en marxa el pla Actuavitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
14: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
13: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
16: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
17: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.
12: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Climatitzar.
18: Condicionar l'aire d'un local, d'un vehicle, per tal que tingui una temperatura i una humitat adequades i constants. El govern aprova avui el pla anunciat pel president Illa, aquest programa per climatitzar totes les escoles del país en 5 anys. Reduir la temperatura i aconseguir un bon clima de negociació amb els sindicats de docents són figues d'un altre paner.
12: Matahari.
18: Dir que algú és una Matahari vol dir que és una espia, seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
12: SMS.
18: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
12: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 43.
19: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
12: 1.200 milions.
19: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma de dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
12: 80%.
19: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents.

0: i aliens al món humà.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing, un pàrquing ple de cotxes, i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
2: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
1: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos, i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
2: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
1: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
3: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Ciotar Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada. També de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
4: Els embotits General d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
1: Medicà.
5: I aquestes... Medicà. Medicà. Sí. I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu un aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
1: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
5: Fins ara, adéu-siau.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòmen, i la resposta era roba, amb ve baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintà, o 26 lliures, i el cleptòmen roba amb ve alta. Avui dimarts, un Enigmàrius eròtico-poètico-musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner, de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner, 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe, i que sensibilitzar-los tant d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson, a més, denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
1: Però és real o fals?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
11: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: I que va real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
12: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 7:45. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
3: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
2: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
3: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
2: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros a Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
3: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
2: I les sèries de Pit i la Maldición de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als Premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
4: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:45 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona o els 5 minuts de retard en alguns combois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
7: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, centrades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa. El veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí". I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera i ens acompanyaran també al Caixa Research des d'on farem el programa a partir de 9:15. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
9: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa, afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica, en la mateixa línia, que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos, i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès premsa al periòdico diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per a ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: Es ocupem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de fer.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
24: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
2: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
3: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: De què hi ha un boom a Mallorca?
2: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
3: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb mal comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitiu. definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
2: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè es reconsideri el trasllat de... Sí, David Navarro.
0: Ah.
2: Molt implicat, es veu, en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viu a Barcelona, això us interessa.
3: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de Festa Major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada, algunes esportives artistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural, davant la creixent distància entre els costos que la tarifa regulada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón, siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar,

enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits, i qui també flipa però amb els culers és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir

0: jugador que diu no al Madrid. A La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem no, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però el Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús.
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho,
2: ah,
0: Rivaldo.
2: Més... Ah, Rivaldo, val. Vale, va.
0: Rivaldo, Ronaldo.
2: Compro, compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir i assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia, un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
3: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser cosa del vinagre.
3: El vinagre és tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
3: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Femta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Bietchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc, ella va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Llegim al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: en resum,
4: una merda.
2: Sí. Culpa del vinagre. Canalies, què faig avui?
3: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba al 66. Una altra actriu que fa anys, Carmen Maura, avui en fa 81. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint-ne 54.
2: I el santoral?
3: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 15 de setembre de 2006, PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què? Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys, un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
11: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
12: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
11: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
13: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
11: En una entrevista a La Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
14: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
13: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
11: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
13: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
11: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
15: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys. Fèlix.
19: Sí, vivia al poble de Bruguera, al Ripollès, encara dimarts passat, per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
20: Jo he de sortir cada dia perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
19: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
21: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de l'inspecció fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara?
21: Sí, ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
21: Efectivament. Mm-hmm. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí per Santa Tecla i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
21: Sí, sí, sí.
2: Esteu en forma.
21: Sí, has de ser prudent amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
16: I tant, d'una banda al Liceu... que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural a Ida de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat o fins i tot una mica més en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant, de moment avui el que sí que preveiem és una pujada a la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
23: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
24: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
25: A Catalunya el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
26: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre amb producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
25: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 19 euros.

0: inclosos.
1: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
2: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de tall a la planxa. I anem variant cada dia, és segons mercat, o sigui que fins al mateix dia no sabem el que podem oferir.
3: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
5: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
7: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
8: Hombre, claro que pitao. Va no pitar. Claramente. Yo me traía Haaland... O a Julián Álvarez también me traía al Madrid de 9 y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
7: No haré más declaraciones.
3: Està bé, això m'ho faré servir jo també.
7: Sí, és fantàstic. Després aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
3: Gràcies, Elisenda.
7: A tu.
3: Al punt de les 8 del matí dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: El president Salvador Illa va fer balanç dels dos primers anys de govern al Museu Marítim de Barcelona i ho va fer sota el lema «El futur és aquí». Però potser el més destacat del discurs no és només què va dir del futur, sinó com va proposar construir-lo, a través del consens. I aquí cal aturar-s'hi, perquè consens no és que tothom pensi igual, ni asseure tothom a la mateixa taula, ni fer-se una fotografia. El consens és la capacitat d'una societat de gestionar el desacord sense trencar-se i d'arribar a acords que durin més que els governs que els signen. L'educació és probablement el millor terreny per demostrar-ho. Salvador Illa va recuperar la vella consigna de Pasqual Maragall. Educació, educació i educació. I va posar sobre la taula compromisos concrets, compromisos que també arriben gràcies a la lluita dels docents. Arribar al 6% del PIB i climatitzar totes les escoles i instituts abans del 2031. Però el moviment més important és un altre. Proposar un pacte de país amb partits, mestres, sindicats i famílies. Una conversa que només tindrà sentit si és una conversa real. Si permet discutir què funciona i què no. Si s'assumeixen responsabilitats. Si s'escolten els mestres. I pactar canvis que vagin més enllà d'una legislatura. Perquè consensuar no és ajornar. No és buscar el mínim comú denominador. És acceptar que tothom haurà de cedir en alguna cosa. I això és per construir una cosa molt més important. I en educació hi ha molt a decidir. Com recuperar l'hàbit de llegir? Com protegim els infants davant de les pantalles i la intel·ligència artificial? Com combatem les desigualtats? I, sobretot, com tornem a donar als professors les condicions i el reconeixement necessaris per fer de professors? No podem demanar a l'escola que resolgui tots els canvis de la societat sense donar-li les eines per fer-ho. I aquí és on el consens adquireix tota la seva dimensió política. Una reforma educativa no pot ser patrimoni d'un govern. Un nen que avui entra a l'escola encara hi serà quan hagin canviat de govern o de consellers. I per això els grans pactes necessiten temps, renúncies i també capital polític. I també una certa humilitat. Cal entendre que ningú té tota la raó i que una bona política pública no ha de portar necessàriament el nom de qui l'ha impulsada, perquè les eleccions decideixen qui governa, però els consensos decideixen què queda quan els governs canvien. El president ha obert una porta important. Ara haurà de demostrar que aquesta conversa no és una manera d'apagar el conflicte actual amb els mestres, sinó d'iniciar un acord real de país, perquè un consens de veritat no deixa tothom satisfet, deixa tothom compromès. I potser aquesta és la prova de foc. No aconseguir que tothom estigui d'acord, sinó aconseguir que, malgrat les diferències, tothom estigui disposat a fer-se responsable del mateix futur, del nostre futur, del futur dels nostres fills.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04. I què cal saber del dia d'avui? 5 coses que cal saber del dia d'avui amb Francesc Soler. La primera.
2: El govern aprovarà aquest matí el pla que ara fa una setmana Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir el president de la Generalitat també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i a impulsar un pacte nacional per superar la crisi educativa.
0: La segona.
2: En ple debat sobre la regulació de la IA, el govern també aprovarà avui la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial, que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a pimes per formar als seus treballadors.
0: La tercera.
2: La temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb un rècord d'ofegats, 43 persones, 17 més que l'any passat, i la xifra més alta des del 2014. La major part han tingut lloc a platges, 27.
0: La quarta.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital.
0: I la cinquena cosa que cal saber del dia d'avui.
2: El drama mèdic de Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per ser un any consecutiu a la gala dels Premis Emmy, que s'ha celebrat aquesta matinada. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat en comèdia i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què destaquem pel que fa als als esports, Robert Prat.
3: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. Declaracions d'última hora de Joan Laporta, que reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de ser el nou pilotador. El Madrid juga dos quarts d'hora del camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Avui sembla que serà un dia, per cert, càlid, més càlid, el més càlid de la setmana, però atenció a partir de demà perquè venen pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui a l'interior tindrem temperatures 7 o 8 graus per sobre del que toca en aquesta època de l'any. S'arribarà als 37 graus o més als llocs més càlids de Catalunya i a bona part del país hi haurà temperatures de 32 a 35. Demà comença a baixar la temperatura i coincidint amb aquesta baixada s'espera l'arribada de tempestes al nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu, que poden ser fortes.
0: I aquesta hora ja tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Sobretot al Baix Llobregat, a la B23, la 2 i la C32. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: Tot això avui que farem el programa des de l'Institut Caixa Research. D'aquí a mitja hora és el centre de recerca en immunologia impulsat per la Fundació La Caixa, que té l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre el sistema immunitari i el seu paper en salut i la malaltia. És, com explicàvem, el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i també de Portugal. Al llarg del matí farem una taula amb tres investigadors, també entrevistarem neuròlegs, testimonis, acompanyats també del nostre col·laborador d'aquest programa especialista en salut, que és el Rafa Vila-Sanjuan. Serà a partir de 8:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio.
12: Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge. Tenim motius per l'esperança. I la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i a les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials Drassanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat.
0: Era el president Salvador Illa en la conferència que hi va fer al vespre a Barcelona per marcar les prioritats de la segona part d'aquest mandat. Es referia així al missatge que l'expresident Jordi Pujol va enviar al matí de Catalunya Ràdio amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. I a banda d'això, en aquesta conferència, Salvador Illa s'ha compromès a posar l'educació al centre del que queda la legislatura.
12: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: I en concret, el compromís de Salvador Illa és el 6% del PIB en educació i promoure un pacte nacional. Albert Prat.
13: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja fixat un objectiu sense calendari.
12: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
13: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: L'altre punt destacat d'aquest discurs de Salvador Illa és que ha concretat el pla que va avançar en l'entrevista institucional aquí al Matí de Catalunya Ràdio i que passa per climatitzar totes les escoles públiques del país. La idea és evitar haver de fer classe amb temperatures de més de 30 graus. Avui mateix, el govern té previst aprovar-ho en la seva reunió setmanal. Albert.
13: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
12: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
13: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí buscarem tots els detalls d'aquest compromís per millorar la climatització a les aules. Anirem a diverses escoles avui en directe. Parlarem també amb Joan Cuevas, que és l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica directament l'aprenentatge dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia. Sí, és un informe del mes de maig passat calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir les condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que en aquest cas no faci massa calor, tampoc que no faci massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge i perjudica a més la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar, no fer res, pot comportar menys dies lectius i pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries que necessiten més concentració, com l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi d'Equitat.org calcula que, si no es fa res, tot això es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi, a més, alerta que això es nota especialment als entorns, als municipis, als barris que tenen un baix nivell socioeconòmic.
0: I això és només una part dels efectes del canvi climàtic a les escoles. UNICEF acaba de fer un altre informe on parla de 170 milions de nens a tot el món afectats pels fenòmens meteorològics extrems.
14: Sí, són 170 milions, és a dir, un de cada 10 alumnes de preescolar fins a secundària. Són aquests 170 milions els que, segons la UNICEF, van veure interrompuda la seva escolarització l'any passat pels riscos climàtics del 2025. Aquí hi ha tempestes, hi ha inundacions, hi ha onades de calor, hi ha sequeres, hi ha incendis. UNICEF alerta que tot això escurça el temps d'instrucció i augmenta, per tant, el risc d'abandonament escolar.
0: En tot cas, tornant al discurs de Salvador Illa, recordem que d'aquí a mitja hora parlarem amb tots els partits polítics per aprofundir en la seva valoració, els partits polítics de l'oposició. De moment, tant des dels socis com des de l'oposició, parlen de visió excessivament triomfalista.
14: Junts, sobretot atillat de propaganda a la conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales encapçala la formació al Parlament.
15: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
14: A la banda dels socis, en una pilota de les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no esmentés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Això també ho ha trobat a faltar les entitats socials. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, sí que celebrava algunes iniciatives, per exemple les de la matèria escolar, com dèiem abans, però troba a faltar justament l'atenció social.
16: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
14: I després tenim el sector empresarial, que les paraules han sigut molt, molt bones, de fet.
17: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
18: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
14: Era en Josep Sánchez Llibre, el president de la patronal de Foment del Treball, i el Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Ho comentarem també a partir de 8:45 a l'Àgora del Matí amb Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. De moment, un primer comentari de la redactora en cap del País a Catalunya, Anna Pantaloni.
19: Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència, va dir ahir Salvador Illa, i això és el que esperem. Però en comptes d'anunciar la fi del conflicte educatiu, el president de la Generalitat va publicitar un pla de climatització de les escoles en 5 anys. El comprem. De fet, i després d'un estiu infernal, ens alegrem. Però no és el que esperàvem, o no només això. Ell és conscient del problema que té a les aules catalanes i per això es va comprometre a assolir el 6% d'inversió pública. Va sonar especialment optimista en un moment de predomini del pessimisme, i això s'agraeix. Va preguntar a l'auditori quin lloc triaríeu per viure. Catalunya és el meu lloc al món, va assegurar. I amb això sí, estem d'acord.
0: Anna Pantaleoni, en aquest cas pel Matí de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels temes del dia, l'altre continua sent la intel·ligència artificial.
20: s'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats, que estaven tutelades pels governs, i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
0: Cal més regulació. Així de clar ens ho deia al matí de Catalunya Ràdio un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón. Ho deia després de les veus d'alerta d'una part dels gegants del sector que deien que la tecnologia va més de pressa que les capacitats tècniques i legals per gestionar-la. Tot i això, en aquestes últimes hores, Donald Trump ha insistit que no és necessari regular res. Ara fa una setmana es va aprovar una iniciativa amb la qual s'instava les empreses a lliurar de manera voluntària, en aquest cas al govern, informació de les seves principals innovacions. Per Donald Trump, amb això n'hi ha de sobres. Washington, Oriol Serra.
21: El president dels Estats Units ha arribat a qualificar els crits d'alerta dels màxims responsables de les empreses tecnològiques relacionades amb la intel·ligència artificial com una broma. Aquesta és l'última sortida de to de Donald Trump després de missatges com el que ha enviat Dario Amodei, CEO de la companyia Anthropic.
22: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
21: Recordem que el treball conjunt a escala internacional es presenta complicat justament perquè Trump ha expressat que dona prioritat al lideratge dels Estats Units en l'àmbit de la IA abans no l'ocupi la Xina. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim la Xina. Pequín, d'una banda, reclama més controls i de l'altra acusa aquests gegants nord-americans de voler-se assegurar el domini. Pequín, Francesc Canals.
23: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
24: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
23: Des de Pequín, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Brussel·les, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Sílvia Solanes.
25: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen diners en empreses d'IA nord-americanes i d'aquesta manera financen el desenvolupament sense que

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: No toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperem per gaudir plegats.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El Dia Mundial de l'Alzheimer és una oportunitat per sensibilitzar a la nostra societat i donar visibilitat a la malaltia, posar en valor la importància d'acompanyar aquestes persones afectades, també a les seves famílies i a les persones cuidadores. L'AFA del Baix Llobregat porta més de 30 anys acompanyant a aquestes persones que estan afectades per l'Alzheimer o per altres demències. Treballen perquè la informació, la sensibilització i l'acompanyament arribi a totes aquestes famílies alhora que defensen un accés que sigui equitatiu amb avenços de diagnòstic i amb avenços terapèutics. I avui, per parlar de tots els actes que es preparen aquí a Esplugues de Llobregat al voltant d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, tenim a la delegada d'Esplugues de Llobregat, que és la Mercè Martínez. Hola, molt bon dia, Mercè.
2: Bon dia, Isabel.
1: Començarem directament, perquè els actes ja els tenim a sobre. Per la primera xerrada que fareu a la cafeteca, que normalment ja fa anys que ho feu a la cafeteca, explica'm què fareu aquest dijous dia 17.
2: Val, pues, en primer lloc, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat per parlar de la nostra entitat, no? I sí, el mes de setembre és el mes de la memòria i el dia 21 és el Dia Mundial de l'Alzheimer. L'únic és que aquí a Esplugues, com és la festa major i tenim que tenir coses alegres per tots els dies, doncs nosaltres ho traspassem el dia 26 de setembre, que farem la tòmbola, que és la gran festa de la memòria d'aquí d'Esplugues. Però a part d'això tenim altres actes, com és el que tu has dit, que és el Cafè Col·loqui, que fem el dia 17 a les 5:30 al Cafè Col·loqui. I al Cafeteca.
1: Cafeteca del carrer, sí, Sant Francesc.
2: Ja, Sant, sí. Francesc, sí. El tema que tocarem aquest any és cuidar amb dignitat. És molt important, només aquestes tres paraules ja són molt importants, no? Perquè una persona, encara que estigui malalta amb Alzheimer o altres demències, es mereixen tota la dignitat del món, val? I llavors és molt important aquest tema. Bueno, ja ho hem dit, ho farem al Cafeteca, esteu tots convidats, és una xerrada amb el Dani, que és el psicòleg de l'entitat, i bueno, us convidem a un cafè i a parlar del tema, i esteu tots convidats.
1: Repeteix-me l'hora, si us plau.
2: A les 5:30, a dos quarts de 6.
1: A dos quarts de 6 a la Cafeteca,
2: al Cafeteca
1: Sant Francesc Xavier.
2: Sí, per assistir-hi cal apuntar-s'hi, bueno, perquè hi ha un aforament limitat i és molt petitó i clar, pues, sempre fem un grup molt reduït. Es té que apuntar, per la seva assistència és gratuït, o sigui, no s'ha de pagar res, però és per limitar les places. A l'Esther Martínez, que és la meva companya en la delegació d'aquí d'Esplugues, de l'AFA, i el telèfon és el 647 60 22 32.
1: La Esther la vam tenir en un altre programa que vam enregistrar ja fa un període de 3 anys.
2: Sí.
1: I bueno, i ella per motius ara laborals, doncs, no ens ha pogut acompanyar,
2: no,
1: però segur que hauria vingut.
2: Clar que sí, està molt implicada.
1: Acabes de dir que la xerrada la farà el psicòleg de l'entitat. Hem de dir que l'entitat té moltes delegacions al Baix Llobregat.
2: Sí, nosaltres treballem a tot el Baix Llobregat, o sigui, per això som l'Associació de Famílies d'Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat.
1: I val a dir, doncs, que a més de psicòleg, l'entitat té terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagoga, té la treballadora social i treballadores familiars que formen part de la vostra entitat. És una entitat molt extensa i que a més el Dia Mundial de l'Alzheimer s'allarga fins l'octubre a d'altres poblacions.
2: Sí.
1: Per tant, les persones interessades, l'únic que han de fer és amb aquest telèfon que has donat, la d'Esther, que molt amablement us atendrà i us enviarà la informació que necessiteu, tant si esteu a Esplugues com si esteu, per exemple, a Sant Just, Sant Joan d'Espí, que són poblacions a tocar d'Esplugues i que alguna persona ens pugui estar escoltant ara.
2: Correcte, molt bé dit.
1: Doncs anem a l'acte que fareu el dissabte 26 sí. als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Explica'ns què és aquesta tòmbola i a més hi ha més activitats.
2: Més activitats. O sigui, com he comentat abans, el dia 27... el dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
1: Hi ha una part molt bonica que són aquestes persones que fan aquests donatius, però que són els seus treballs manuals.
2: Exacte,
1: sí. I que hi ha gent que ja comença al gener a confeccionar, doncs si són coses de ganxet, coses que siguin cosides, moltes d'elles cosides a mà, que no passen per màquines de cosir. Uh-huh. I la veritat és que és molt maco rebre aquest premi de la tòmbola, uh-huh. perquè no solament estàs rebent un obsequi, que en el cas d'una botiga, doncs, és un regal que ve de fàbrica i que te'l posen a la tòmbola. Però quan et toca un obsequi d'una persona que ho ha fet a mà, està rebent amor, que està allà dintre amb aquell regal.
2: Sí, sí.
1: Amb aquell clauer que s'hagi fet manualment, ja ho he dit diverses vegades, no? Com, per exemple, el clauer que porto jo ara, a la mà, no? Això és una trena molt maca, no? I realment aquí no solament és un obsequi, sinó que hi ha un contingut emocional molt potent.
2: Sí, sí, a veure, tenim uns regals d'una persona que és la persona que fa el taller de reciclatge, que és tot, ho fa tot, o sigui, ens ha donat una quantitat d'objectes fetes per ella que són tot de material reciclatge, d'una ampolla buida o d'un pot o d'una safata que qualsevol cosa fa verdaderes virgueries, com aquesta, totes les persones que col·laboren. I jo et diria una cosa, que aquestes persones sí que col·laboren amb amor, però les botigues i entitats
1: també,
2: perquè els premis que ens donen, bueno, els vals o els obsequis i tot, també ho fan amb amor. I la veritat és que només que els demanem ens diuen de seguida que sí. O sigui, és que estem tan agraïts a tot el comerç i a totes les entitats i totes aquestes persones que no acabaria mai de donar-los les gràcies perquè això té una finalitat, és ajudar les persones malaltes d'Alzheimer i altres demències i els seus familiars. O sigui, nosaltres recollim fons doncs, per poder ajudar aquestes persones i la veritat, jo com delegada d'Esplugues, penso que necessiten molta ajuda en un principi del diagnòstic de la malaltia, tenir una associació que els pugui ajudar i que no es trobin sols, perquè quan te donen aquest diagnòstic, el primer que fas és ensorrar-te i pensar que com te'n sortiràs, no? I la nostra tasca és d'anar a poc, però donar-los esperança de que encara que tinguem a un familiar amb aquesta malaltia, sempre podem viure amb una qualitat de vida.
1: Mercè, de cara als actes del 26, no sé si ens hem deixat per dir alguna cosa, perquè sé que també feu com una xerrada oberta en el que expliqueu coses de l'entitat. No
2: sí,
1: sé
2: sí,
1: si...
2: sí, no. Nosaltres,
1: aquest any bueno, també es
2: sí,
1: mantindrà
2: sí,
1: el
2: sí,
1: format?
2: Bueno, és el que he comentat abans, sí. Que, bueno, que fem una expliquem el que és l'entitat, o sigui, donem informació a tota la gent que ho necessiti, i després fem demostració dels tallers i la veritat, bueno, la tòmbola i el pintacares i bueno, és un matí d'esbarjo i intentem que sigui alegre, no? I la veritat és que s'alegra perquè quan la gent li toca els regals sí. Fan cara d'il·lusió. Mira, molt això bé. Sempre ens fa molta il·lusió. A part d'això, després no ho tenim encara assignat el dia, però a l'octubre fem un cinefòrum i passarem la pel·lícula La gran Lili...
1: No passa res, Mercè.
2: Lili Hall o alguna cosa així.
1: Ja, sí, quan sí. Arribi el moment des de la ràdio.
2: Sí, la gran Lili Hall o alguna cosa. Bueno, això. I és una pel·lícula bueno, que és d'una una artista americana que, bueno, que, té, que comença a tenir problemes d'oblit i d'Alzheimer. Llavors és la vida d'aquesta persona i després farem el col·loqui i parlarem i això ho fem a la Biblioteca Pare Miquel. Normalment és un dilluns a les 5 de la tarda, però la data encara no la tinc confirmada.
1: Ja la direm perquè també hi ha dates que estan per concretar,
2: sí.
1: Com són els tallers de suport que es donen sí. A les famílies, però sí. Que això serà més enllà del mes d'octubre.
2: Sí, bueno, els tallers de suport a les famílies acostumem a fer-los des d'octubre fins al juny i val. Això es fa, em sembla que es fan els dimarts o els dimecres però a les 3:30, una cosa així el Robert Brilles i després també tenim el taller d'estimulació cognitiva que aquest sí aquest és un taller de memòria, diguéssim, però és específic per persones amb un principi de demència o qualsevol altra malaltia, no? I, o Alzheimer. I, bueno, es paga, no és gratuït, costa 17 euros al mes, que tampoc és molt, però són 17 euros al mes. I ho farem els dimecres de 11 a 12 i mitja al casal de la gent gran de Santa Magdalena, aquí a l'edifici Símbol. I en principi comencem el dimecres dia 9, em sembla que és. De 11 a 12 i mitja.
1: Dimecres 9 d'octubre.
2: D'octubre, sí.
1: Val, doncs estarem atentes
2: sí.
1: A totes aquestes informacions.
2: Això, perdona, també es tenen que inscriure a l'Ester, trucar a l'Ester i dir-li que esteu interessats en aquests tallers que són de memòria, però són específics.
1: Per tant, si volem informació de les activitats que es fan a Esplugues, tant de tallers com de la tòmbola, si ens volem fer socis de l'entitat, podeu trucar al telèfon que hem dit abans de l'Ester.
2: O el meu també, si vols et passo el meu telèfon també, que poden per apuntar-se a activitats i tot a l'Ester, però si volen una entrevista per donar informació, tant, poden trucar tant a l'Ester com a mi, no?
1: Val.
2: I el meu és 670-21-45-11.
1: Val. I també podeu seguir a l'entitat des de l'AFA, a Facebook, a Instagram i a Twitter.
2: Sí.
1: Val?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, teniu aquí un ventall de,
2: sí,
1: de camins.
2: Per falta d'informació no serà, eh?
1: I canals, exacte.
2: Sí. Nosaltres aquí a Esplugues atenem a les famílies al Puig Coca, amb hores concertades. O sigui, sempre, si estan interessats, que truquin i concertem dia i hora.
1: Molt bé, doncs ja tenim aquí tots els canals d'informació i que ens segueixin a l'AFA des de les xarxes socials i ens veiem tant el dijous com el dia 26. Convidem a tota l'audiència a que participeu d'aquestes activitats perquè l'Alzheimer ens pot tocar en qualsevol dia a qualsevol de nosaltres.
2: Sí.
1: Així que, Mercè, com dic moltes vegades, una abraçada molt gran per tu, per totes les persones que fan possible aquesta tasca des de l'AFA d'Esplugues de Llobregat i des de l'AFA del Baix Llobregat. Una abraçada per tothom. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Isabel, per donar-te aquest espai. Moltes gràcies a tu.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Allà on siguis,
3: esplugues FM.cat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
3: Molt
2: doncs
3: bé.
2: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
3: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto. Yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso. Una mínimo cada semana.
2: Cada dijous.
3: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
2: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com vau inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
5: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
2: Ah, val, sí.
5: Per tant, no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda a Sant Just,
2: sí.
5: I per supost El que ens va preparar era insuperable.
2: Té el seu espai de cuina, ella, exacte. La cuina miracle. Sí.
5: Cuina miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, pel qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, dona, i d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
2: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
5: Poder
2: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
3: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
2: Muy bien.
3: Los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
2: Claro, y que siguen muy divulgativos. Este, ¿no? Y que siguen muy divulgativos.
3: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. és elevat. Culto, és culto.
2: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt... molt curadas,
3: bueno, todas
2: molt...
3: tienen mayormente sí. Todas tienen éxito, alguna sí. Puede ser que sea un poquitín pero... más dura. Ajá. Pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
2: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
3: Mira,
2: ¿cómo fem?
3: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
2: sí.
3: Ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo sí. Esto, y hacerse socio.
2: ¿Y cómo faig?
3: Nosotros pedimos que se rellene una boleta y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son sí. de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
2: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
5: Mira, nosaltres, claro... hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web, allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
2: sí.
5: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se... D'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè... Sí. La informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com. Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica... d'aclarir el que està dient doncs el José Ramon, i és que abans has preguntat la col·laboració.
2: Sí.
5: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
2: Sí.
5: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades, tot... Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
2: Per tothom.
5: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
2: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramón García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
3: Pues moltes gràcies, Isabel.
2: A vosaltres.
3: Estaremos contigo.
2: Seguimos en contacto,
5: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
2: Bueno,
5: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
2: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per
3: molt
2: tant,
3: bé.
2: Moltes gràcies a tots dos, a José Ramón, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
3: Gràcies, Isabel, una abraçada.
5: Gràcies, Isabel.
2: A tu.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Vaig acabar aquí a Gelada fent muntanya, i fins ara.
1: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelada, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar a la muntanya.
0: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
1: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
0: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe. Si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
1: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
0: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelada, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelada, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que jo enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et donen molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelada. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem, i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelada. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
1: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a Gelada aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però fes-ne 5 cèntims alguns importants.
0: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelada, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims. És a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit. I mitja muntanya també, i escalada.
1: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? S'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
0: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé. Sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però
1: 3.000, l'has dit?
0: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots.

0: Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000, ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta, és a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer els tots els 3.000 del Pirineu.
1: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
0: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Vas sortint quan pots i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir haig de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de la meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
1: I aleshores, què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
0: Els socis ara són fruit dels, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
1: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
0: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
1: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas,
0: vale.
1: Per l'últim que heu fet.
0: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
1: També feu cursos?
0: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fareda, ja té una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
1: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
0: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte. Vale. Els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans de que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
1: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
0: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que allò, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
1: Doncs en cas recordarem que GELADE està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
0: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
1: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
0: Correcte. Va. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a GELADE i allà, òbviament, pots escriure un mail que se t'respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
1: Quin futur tenim per GELADE? Com ho encarem?
0: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta a GELADE i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. Realment, llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar, i llavors el fet d'animar-se a fer muntanya, avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat, i aprenent, però que diuen que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
1: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina.
0: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i decidir a tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etc., ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra t'aïlla, diríem, de la gent. Per una banda i per l'altra.
1: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona, veure, l'organització d'alguna sortida?
0: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
1: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
0: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
1: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
0: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
1: I sabeu els noms dels diferents núvols?
0: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus i el cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
1: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
0: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passes, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors, és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
1: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
0: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
1: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans, del Xavier Arias.
0: Correcte.
1: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
0: Sí, sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
1: Doncs novament, gràcies, Sergi.
0: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
3: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
3: Correcte.
1: Què és Encadenats?
3: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
3: Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
3: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
3: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
3: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal, tal, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit, una mica deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
3: Aproximadament, em sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
3: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
3: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, a la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
3: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
1: No pares.
3: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
3: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
3: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
3: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
3: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
3: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, dones un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
3: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
3: Sí.
1: Totes elles?
3: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació Beatnik, que bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
3: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
3: ho
1: que les coneixes...
3: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
3: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
3: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mous en un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
3: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
3: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
3: Ah, exacte.
1: Eh?
3: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Els negres no, els negres són els explotadors.
3: Els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
3: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
3: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
3: No diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
3: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
3: això a internet, jo tinc una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a l'Abacus i tal.
1: Sí, a l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
3: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: dir. Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
3: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
3: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin amb un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
3: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
3: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
3: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esplugues FM. Són la una del migdia. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert d'Almeria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
1: Sí, moltes.
2: Després menjarem pasta.
1: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
3: Sí, bé, perquè aquest és el segon ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar, però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyà, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
1: Sí, era una hora perillosa ja.
3: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I, bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs, vaig amb motiu del 50 aniversari vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I, bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que, bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, eh? Sempre recolzada amb imatges.
1: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
3: Sí.
1: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
3: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
2: Alfredo Sánchez Vella,
3: Alfredo,
2: el ministre,
3: Sánchez,
2: sí.
3: Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no sé, esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li deuria dir. y va dir, ah, pues esto
1: no
3: da muy, muy mala imagen esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
2: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
3: Sí.
2: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
4: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també que digués això fora.
2: Sí.
3: Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el látigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia El Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre, i el de debò de la pel·lícula, tal com va quedar, amb colors, i faig el contrast aquest, que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, per saber utilitzar...
2: Sí, bé, perquè sí. Se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí... És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que si va venir el Clint Eastwood, que si va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, que a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per els Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... He trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, i aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, el... així que, el, que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una
0: sí,
1: pel·lícula...
0: Sí, no, no, jo l'he vist, l'he visionat sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fet, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull sí, dir que no era... La música que escoltem està força bé, amb anglès, però vull dir... A veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí. És el que explicava el productor Ercoli, que de perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, pues ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer sí, les pel·lícules, tot, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, no, sí, Itàlia no, va, i Espanya.
0: Coproducido i por... Sí. Italo-francesa, alemana, sí. unes barreges.
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant, de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies sí. una millor distribució.
2: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh?
2: I et sembla que també es van conèixer gràcies a Esplugues City.
1: Sí, sí,
2: vull dir
1: sí.
2: Que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, i les que no sabem, les sí. puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar
1: el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Ah, sí, sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre era el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i bueno, li va fer.
2: I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
1: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
2: Bueno,
0: és que va ser una professió nova que va sortir, que és el Prover City, la d'extres, que doncs, no n'hi havia.
1: Sí.
0: No havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí.
2: I que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Que els deien, bueno, tira't, i es tiraven.
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè... Ja t'he segur que també ja té...
2: Si li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
2: No passa nada. Tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema. És curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis de la anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant. El del Lois molt xulo. A més, amb el ball... el vaig recordar, eh? El vaig recordar quan era petit. Sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal. Però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: el
2: tenia.
1: El ball és tipus West Side
2: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lois rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: I també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady... també les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre s'expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, de pols, de brutícia... De...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava...
1: Sí. Impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, en aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després d'això, execucions a la forca i tal, que,
0: no, i, que també, ja... I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda,
0: sí.
2: És el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així contínua,
1: sí,
0: el veies dues vegades.
1: Sí.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
1: sí.
2: Quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final,
1: sí.
2: Que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I quedava a saber el començament.
1: Jo aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: amb una
1: dos tarda. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo,
1: sí.
2: Perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te'l.
0: Però a vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure l'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
1: sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugurar empreses de...
2: Sí. Era tot això. La gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència-ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones. Vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyor.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
1: Del cinema Urgell. O de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón. A la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el Tiburón, fotíem uns bots de pànic, perquè ens sortia allò, a la segona fila, que ens mengés de veritat.
2: Sí. Clar, és que...
1: Sí. És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí,
0: és que potser com que no han conegut l'altre...
1: Clar.
0: Ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, si és una pel·lícula, sí, és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc clar. Ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Clar, sí, i tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
1: clar,
2: és que no, jo sí, em nego. Sí. De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El Fenòmena, queda el Fenòmena, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Obrir. Però saps què passa? Que també lo del... Tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió...

0: de tot i és allà on es fa comunitat, però sí, evidentment s'ha anat transformant i sobretot reduint la població molt, molt.
1: Aquests orígens et van influir per decidir estudiar antropologia després d'haver fet història de l'art ja, sí. I estar tentada a fer filologia?
0: Sí. Jo crec que sí, de fet a mi em semblava, clar, això a vegades són elaboracions que fem després, sempre he sigut una persona molt curiosa, però també hi havia com aquesta fractura que t'he explicat, jo vivia a Manresa amb una vida, doncs anava al cau, feia música a l'escola i de cop arribava a Galícia i anava amb l'avi amb les vaques, s'havia de matar doncs un pollastre perquè sempre l'avi em deia, oh, una muller no pots tenir por ni, o sigui, has de fer aquestes coses, si no ets una dona, i jo, bueno, si us diu l'àvia doncs ho hem de fer, les coses s'han de fer. Llavors era tot tan diferent que crec que l'antropologia doncs m'ha ajudat a donar una mica de sentit, precisament per arribar a la conclusió que res té sentit entre cometes i cada comunitat històrica doncs li dona doncs aquest sentit divers que per exemple doncs has de saber adaptar-te, doncs ara les coses han canviat, però antigament doncs tu si vas a una casa de pagès d'allà doncs no els hi portaves ni un vi ni un xoriço o un fuet perquè se sentien ofesos des d'aquestes coses que jo sempre les observava i potser ja no les jutjava massa, no? Pensava, bueno, aquí les coses són així, i és una mica el que l'antropologia també et ve a dir, no? Primer hem de comprendre abans de jutjar, perquè si no, no hi ha res a entendre, si
1: clar,
0: ja només
1: no,
0: estàs jutjant.
1: Ja estàs tancat, no? Tu entens la cultura popular com a resistència als poders establerts. Què et fa pensar això?
0: Bé, doncs és una línia de pensament que només la penso jo, i en tots els estudis sobre la cultura popular de Gramsci, en aquesta tradició que d'alguna manera pensa la festa i la revolta de forma molt propera. Això no vol dir, diguéssim, que els poders institucionals, a vegades de forma més innocent i a vegades més instrumental, vulguin cooptar tota aquesta força, tot el que pot la gent al carrer. En tenim molts exemples també a Catalunya, no?
1: Sí,
0: aquesta força que té, no sé, sempre diem, bueno, prohibeixes una festa i te'n surt una altra automàticament, no? La gent s'organitza, i això també es veu molt aquí al barri amb els carnavals, amb moltes manifestacions. Llavors és aquesta, nosaltres l'entenem a més de forma molt àmplia, de forma absolutament àmplia, no és només o els gegants, sinó allò que passa en el tot allò que passa conjuntament quan t'organitzes i quan fas la comunitat i la vius, i també la recuperació al carrer, no? Tant la festa com la revolta es manifesten al carrer. Llavors és això.
1: I veus similituds entre la societat gallega i la catalana, tu, a nivell, per exemple, de sentiment de pertinença i això?
0: Sí, haig de dir que la meva vida a Catalunya ha estat molt mediada per les ciutats, no? Malgrat que quan vivia a Manresa doncs sí que tenia amics pagesos, però ha sigut una vida més urbana. Llavors la vida allà, evidentment, doncs no és el mateix viure a Santiago, a Vigo, que jo vaig a un llogarret i a més he viatjat poc per Galícia. Llavors, clar, estic comparant un món rural amb un món urbà. Però dit això, totalment, a més bueno, el llogarret, tot i ser petit, és molt curiós, allà mateix es tradueix 50 veïns i veïnes, ara ja en són menys, doncs jo què sé, per exemple, la meitat del Barça, la meitat del Madrid. Però és que aquesta gent del Barça també cantava en Lluís Llach, també... Jo tenia amigues que havien estudiat gallec, ai, català, perquè els hi encantava
1: les cançons,
0: consideraven que els moviments d'esquerres de Catalunya havien de seguir el mateix, no, els gallecs, i al revés, gent doncs que no ara de modes actuals i tal, sinó no, jo des de molt petita recordo que hi havia gent que li molestava que jo i meva germana parléssim en català, i era molt curiós, no? perquè bueno, es reprodueix una mica el que també els mitjans o a vegades opcions polítiques de la gent, no? però evidentment pues sí, la gent arrelada al seu territori, els seus costums i moltes resistències d'una forma diferent, potser les formes de resistir del gallec, que a vegades sembla que accepta les coses, però l'idioma malgrat tot s'ha mantingut, molts costums

0: també, hi ha uns carnavals antiquíssims, és a dir, que la gent és molt orgullosa de les seves tradicions, tot i que evidentment es transformen. Ara es comença a sentir a parlar del Samaín per Tots Sants, allà es diu el Magosto, la festa de Tots Sants. I fa 2 anys que estic veient Samaín i tinc amigues a la universitat que treballen aquests nous neopaganismes que es diuen, doncs, bueno, que d'alguna forma van impregnant la relectura de les tradicions i bueno, i en definitiva és la reivindicació d'aquestes, però tot es va transformant i no ets immune tampoc a corrents globals i al món del cinema, etc.
1: Clar, clar, clar. Mira que ens diuen que se'ns acaba el temps del programa.
0: Sí, sí. És que ens agrada massa xerrar.
1: No, no, és molt interessant, eh?
0: És que és un plaer, no?
1: Sí, que... moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar.
0: Moltes gràcies.
1: Queden ganes de transportar-nos a aquests llogarrets de Galícia. Sí, sí. Sí, no? Doncs mira, et vols acomiadar amb gallec?
0: Bueno, pues non é moi difícil para mí. Moitísimas grazas a todos e todas e ata sempre.
1: Molt bé, doncs fins una altra.
0: Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uriel López Martínez, que va néixer a Ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic. Hola, Uriel, com estàs?
1: Hola, bones.
0: Ciutat de Mèxic és immensa, no? Mm. A quin barri vas néixer tu i quins records en tens?
1: Doncs vaig néixer al sud de la ciutat. O sigui, lo que, o sigui, allà els districtes es diuen delegacions. I llavors vaig néixer a la delegació Cuyoacá, que és com al sud, com allà, que és famós pel on vivien la Frida Kahlo.
0: Sí, i tota aquesta gent. Allà hi ha la Casa Blava, no?
1: Sí, però no, diguéssim, no en aquell barri, sinó un barri més popular. Llavors, sí, soc del sud de la ciutat.
0: Sí, sí. I què, feies molta vida al carrer, allà de petit?
1: La veritat és que sí. O sigui que, afortunadament, va néixer com en un lloc que permetia, o sigui, com un barri que, on jugàvem la pilota al carrer, tallant el carrer, passaven els cotxes, ens fèiem al costat quan passaven i tornàvem. I, o sigui, era, no sé, com que, comparat amb potser com està la situació actual, doncs crec que em va tocar un moment bastant privilegiat en el sentit de poder fer més vida al carrer.
0: És difícil fer-se la idea de les dimensions, no?, de Ciutat de Mèxic, perquè hi ha carrers llarguíssims i és una ciutat molt, molt gran, no?, que deus trobar Barcelona petita al costat.
1: Sí, en realitat sí. O sigui, quan vaig arribar aquí, o sigui, quan, i encara em passa ara que quan dic, bueno, que Barcelona em sembla molt petita.
0: Sí, clar.
1: Sí, la gent no em creu. Sí, yeah. I sempre em pregunta, però per què? De on ets jo? De clar. La Ciutat de Mèxic.
0: Ja. De fet,
1: però realment, quan t'explicava lo dels de districtes,
0: sí,
1: realment tot, crec que tot Barcelona seria el districte més gran de la ciutat. O sigui, fixa, pensa que són 21.
0: Sí, sí, sí, o sigui, sí, que, sí, sí, sí, sí, sí. És una immensitat.
1: Sí, sí.
0: A més, Mèxic com a país és molt divers, a part de ser molt gran, no?
1: Mm.
0: Tu què destacaries del país i de la seva diversitat?
1: Doncs crec que just tot el tema cultural, o sigui, com que realment és un lloc on el tema identitari es posa molt en dubte, perquè realment hi ha tanta gent tan diferent, o sigui, des del tema els orígens precolombinos, o sigui, com prehispànics, després el tema de la colonització, després diguéssim com el país actual, o sigui, com que ha passat per moltes etapes i realment ara el nord del país no té res a veure amb el sud. O sigui que hi ha una varietat i un, no sé, com que és que realment, no, culturalment hi ha tantes diferències que a vegades penses, bueno,
0: i no, què, pots abastar tot.
1: Què vol dir ser mexicà?
0: Clar, clar. I queden moltes comunitats indígenes?
1: Sí, en realitat sí. O sigui, el problema que té és com que segueixen sent dels grups més marginats. O sigui,
0: i queden repartides molt en tot el país o estan més focalitzades en alguna zona?
1: Estan a tot el país. O sigui, realment el més conegut és al sud, que seria tota la part de Oaxaca, Chiapas, és com la part més coneguda, però realment, de fet, jo vaig treballar a comunitats indígenes al nord, on jo pensava que no hi existien, i realment vaig al·lucinar de la varietat. O sigui, com, a nivell de llengües, si no m'equivoco, o si es parlen més de 60 llengües diferents, indígenes, o sigui, i moltes no tenen relació entre unes i altres.
0: Clar, i deuen ser més aviat llengües orals, no? O n'hi ha alguna que...
1: Sí, la majoria sí. O sigui, diguéssim que moltes estan desapareixent.
0: I no s'ensenyen acadèmicament?
1: Malauradament, no. O sigui, de fet, nosaltres, o sigui, com a la ciutat, de la part que jo soc, que és com la ciutat, el centre,
0: sí,
1: i fins i tot arreu del món es fan servir paraules d'origen mexica, que era com el que parlaven els nàhuatls, els mexicas, els que també els diuen azteques,
0: sí,
1: que fins i tot no sabem. Per exemple, la paraula aguacate.
0: Ai,
1: que és d'origen mexica o xocolate o aquestes coses.
0: Que interessant. I tu vas fer els teus estudis allà, no? Què vas estudiar?
1: Doncs és que la meva vida acadèmica és una mica complexa d'entendre, però diguéssim que oficialment vaig acabar una carrera en història.
0: Sí.
1: I també vaig fer arts, però no acabada, diguéssim.
0: Bueno.
1: Però i pes que actualment és el que més em dedico, diguéssim,
0: al tema
1: artístic.
0: Sí. A vegades els estudis acadèmics i la professió no tenen a veure, o no tot passa, a vegades aprens més, no, de la vida que no, no de la part acadèmica. I tot i la seva diversitat de Mèxic, tu vas decidir venir cap aquí. Què ho va motivar?
1: Doncs sí, o sigui, realment, no sé, crec que com que vaig passar per moltes etapes, realment jo crec que també és un país que la vida és bastant accelerada i depèn també com siguis. Jo, com sóc una persona hiperactiva, fins i tot diagnosticada amb hiperactivitat,
0: sí?
1: Diguéssim que vaig viure moltíssimes coses i va arribar un punt que vaig quedar una mica com ja he viscut gairebé tot, que em falta. Llavors, no sé, crec que va coincidir amb una etapa de la meva vida on necessitava simplement una mica d'espai, diguéssim, treure, així tenia una mica de distància, i al final vaig decidir allunyar-me una mica, que va ser venir aquí, però bueno, s'ha allargat.
0: I vas triar Barcelona per alguna raó?
1: Sí, jo sempre havia volgut viure a una ciutat amb mar. Que estigués al mar, perquè clar, realment la Ciutat de Mèxic està, la platja més propera està a 4 hores, llavors. I també realment per mi, per el tema amb el que sempre m'he dedicat, com el tema tan polític, com per exemple com el skate, l'art urbà i tot això, diguéssim que sí que era una ciutat de referents, diguéssim, que es parlava molt sempre.
0: Sí,
1: com una ciutat alternativa, diguéssim. Ara com lo que ara diuen que és Berlín, així, sí. Com en aquell moment es parlava bastant de que Barcelona era així com una ciutat bastant alternativa.
0: Ja. I vas trobar molta diferència entre la manera de plantejar els estudis aquí a Mèxic, perquè tu vas fer un màster aquí, no?
1: Sí, el màster realment no em va semblar gaire exigent.
0: Yeah.
1: Perquè realment és que aquí hi ha, no sé, sap greu dir-ho, però s'ha muntat tot un negoci de màsters,
0: sí.
1: Que existeix màsters de tot.
0: Ja. Yeah.
1: Tota mena, i realment perquè està enfocat a estudiants estrangers. Els màsters realment han inventat màsters de tot tipus.
0: Sí,
1: que el doctorat ja després va ser com més exigent, no? Com el màster sí que em va deixar, fins i tot perquè aquí duren un any. A Mèxic no, com a mínim han de ser de 2 anys. Llavors com que em costava entendre, ja després el doctorat sí que era més rigorós. I tot i que ho vaig fer tant del màster com el doctorat sense beca, que diguessin que també això comportava les seves complicacions.
0: Sí. I llavors també exigeixes més, que no hauria de ser així, no? Però si a sobre t'ha costat uns diners, no? Tens molta exigència de cara al que t'ofereixen, no? Bueno, ets coautor del llibre Descentrar la mirada per ampliar la visió, i que porta com a subtítol Reflexiones en torno a los movimientos sociales desde una perspectiva feminista y antirracista, i el vas fer amb la Florencia Brizuela. Jo sóc molt conscient que hi ha racisme a la societat, però específicament, com dius tu en el llibre, en els moviments socials, per què ho dius?
1: Perquè just el llibre va enfocat, diguéssim, que a un sector que en si consideres que ja és com un sector crític, no? Diguéssim, sí. Que sí que hi ha el racisme quotidià, que hi ha bastant, diguéssim, com els prejudicis que hi ha cap a la gent que té la pell així més morena, que ha nascut, que té una altra religió, que ha nascut en un altre, o sigui, els estrangers en general, però estrangers de països pobres,
0: clar,
1: dir
0: alguna cosa, ja.
1: Vale? Llavors, però també diguéssim que aquest seria com el racisme vulgar, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, que hi ha, i que realment fins ara només s'ha associat a ideologies així més conservadores o feixistes, no? Però també existeix un altre racisme, que és el que des de fa anys es va, o sigui, es ve des de molts, diguéssim que des de l'acadèmia, les teories més teòriques, però també fins i tot dels moviments socials de gent que lluita contra el racisme, es diu el que és el racisme estructural, que té a veure amb tot el racisme que hi ha dins les institucions, dins el pensament i tot, o sigui, com, fins i tot com està enfocada l'educació, no? O sigui, que realment Europa, pues, és com l'eurocentrista, se sap poc de lo que passa a altres països, no? O sigui, llavors això implica que la gent creixi amb molta ignorància, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar,
1: com
0: clar.
1: A mi de vegades em fan preguntes que són en sèrio.
0: Ja, ja,
1: saps?
0: Ja, ja.
1: O sigui, com, o sigui sí. Realment, i els països, diguéssim, entre cometes, de tercer món, tenen una història riquíssima, com
0: i
1: en
0: tant.
1: El cas de Mèxic. Llavors, quan et fan preguntes tan, diguéssim, ignorants, o
0: sí,
1: no
0: sí,
1: sé,
0: sí, sí,
1: és, quan, és el que li diem que és el racisme estructural, amb què la gent ha crescut, diguéssim.
0: Sí, sí,
1: saps?
0: Sí.
1: La projecció que es fa d'altres llocs que no siguin només europeus.
0: Sí, sí, tens la veritat d'aquí i ja no te'n planteges d'altres, no? Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale, d'acord.

0: La teva tesi es titula Entramados críticos entre arte, comunidad y pedagogía, formas colectivas de acción y participación en el arte y la cultura. Què entens tu per art comunitari?
1: Doncs just en la tesi el que intento és com revisar el concepte d'art comunitari, que de fet, mira, està bastant lligat amb el que parlàvem abans, o sigui, sí. Com que el concepte que fins ara es fa servir és com un concepte molt, com dir-ho, assistencialista, sí. O com de... O sigui, com que és com que una idea d'intervenir en les comunitats amb cometes, perquè realment són comunitats abstractes, no? O sigui, diguéssim que sempre existeix en aquesta visió com una persona professional i un desfavorecido.
0: Clar.
1: Saps? Sí, llavors, sí, sí, sí. És el que jo qüestiono. O sigui, com que realment jo quan parlo de les comunitats ho parlo una mica com just treballant, de fet, unes professores de la Universitat de Mèxic que s'han fet bastant famosa, la Raquel Gutiérrez, la Mina Navarro, que parlen de que la comunitat en realitat no ha de ser un tema ni guiat per les identitats ni per les afinitats excessives en creences polítiques, religioses, tot, sinó que realment ha de ser com una comunitat més de suport mutu i col·laboració, o sigui, com que canvia tot. Llavors, la meva proposta és com que la comunitat són comunitats d'autoorganització, o sigui, que s'uneixen per crear cooperació, diguéssim, sí. No tant per crear un lloc, o sigui, com d'un dins i fora, perquè és el problema que tenen les comunitats identitàries o d'afinitat, que és com que sempre hi haurà gent que estaria dins i gent que estaria fora, i és just el que no, o sigui, el tipus, la comunitat, diguéssim, com és nociva, i jo intento plantejar una altra comunitat que és més la de la cooperació, el suport mutu i l'autoorganització col·lectiva.
0: Em va arribar molt la idea, això de que l'art ha de ser més una qüestió cooperativa que no tant una qüestió d'adular els genis, no? Que tu quan deus sentir parlar del Picasso, del Dalí, d'aquesta gent, se't deuen posar els pèls de punta, no?
1: Sí, però jo crec que també, o sigui, responen a una època històrica que no podem negar, o sigui, com que sí, que realment ara els podrien qüestionar del paper que representen actualment, però pues, no sé, en aquella època sí que es veia diferent, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot des d'una perspectiva així més machista o aquestes coses, i com que ara jo crec que sí que ha hagut una democratització més de lo que seria l'art i la cultura, i ara els reptes serien diferents, o sigui, ara no, és més complicat que entri com a, o sigui, que surti aquesta figura del geni.
0: Sí, però bueno, si ara anem a veure exposicions en els grans museus, també veus com exposicions que es dediquen a títol personal, no? Com a ídols més que a un corrent artístic, o... Jo sí que he vist exposicions així comunitàries, bueno, de dones, per exemple, o això, però són espais així més petits o alternatius, bueno, algunes galeries o això, o espais alternatius, però els grans museus trobo que encara segueixen molt aquesta tendència, no?, d'idolatrar.
1: Jo crec que sí, però els més clàssics. Diguéssim que hi ha un altre tipus d'art que entraria més en el que es diu art contemporani, diguéssim que sí que intenta, no sé, tot i que hi ha coses que no m'agraden, no sé, el que es mostra el CCCB, que realment, o el MAC, va, fins i tot, o aquests espais així més d'art contemporani, sí que de vegades surten coses bastant interessants que no seria, diguéssim, una forma clàssica d'art, o sigui, de pintura, escultura, dibuix, sinó seria més intentar posar de forma visual, auditiva o altres formats com el pensament, no? O sigui, com que, diguéssim que aquest seria també la proposta que hi ha actualment, no? O sigui, com que molt de l'art que és de les exposicions tenen a veure més amb el tema de pensament crític.
0: Sí, un art més conceptual, no? Tu treballes a la Secretaria de Can Batlló, deu ser apassionant com a lloc de treball, no? Per les persones que no ho coneixen, com definiries Can Batlló?
1: Doncs mira, just crec que un dels intents que fem és fer el que et deia de construir una comunitat en el sentit crític com el que et deia, o sigui, més de suport mutu, de col·laboració, d'autoorganització col·lectiva, o sigui, és com l'aposta, diguéssim. I sí, realment a mi m'agrada bastant com, no sé, correr un lloc que a la vegada també crec que representa com molt del, de les meves aspiracions polítiques i socials. Sí. Mm-hmm.
0: Tu participes en el grup d'art de Can Batlló. Quins objectius té aquest grup? Hi ha moltes disciplines representades?
1: Doncs just som un taller que treballa, diguéssim, amb tot el tema d'arts visuals i arts plàstiques. Uh-huh. En un format bastant ampli, o sigui, des de tot tipus. Des del que on en dèiem, des de les coses més clàssiques fins unes més, diguéssim, més alternatives. La nostra feina, bàsicament, és dinamitzar l'espai, diguéssim, dins dels 28 grups diferents que hi ha dins de Can Batlló, som un mes. I la idea és com servir com d'espai per tractar tot el que tingui a veure amb art plàstic visual o d'altres tipus, oferint tallers, deixant l'espai perquè gent pugui fer coses concretes, també la gent que ve vol fer servir l'espai de forma més recurrent, pues, els demana com participar en l'assemblea, o sigui, com que no és només, clar, diguéssim, un coworking, sinó que seria
0: més,
1: s'ha d'implicar, sí. Uh-huh. I sempre sobre el pensament de l'intercanvi, o sigui, tant, o sigui, tu das i reps.
0: Sí, això vale. Està molt bé.
1: I, i a la vegada també fem exposicions. Just ara que parlàvem de les exposicions, ara tenim, sí, oberta una convocatòria,
0: sí,
1: per programar tot un any d'exposicions a la sala d'exposicions de Can Batlló. I estem rebent coses bastant interessants.
0: Per conèixer tot el que, tota l'oferta de Can Batlló, mm, i aquestes convocatòries i això, mm, que és qüestió de connectar-se a la pàgina web.
1: Sí,
0: que la gent entrar
1: a la pàgina web o,
0: sí, o perquè no es divulga allò pel carrer amb cartells o coses d'aquestes, no?
1: De vegades, o sigui, depèn de l'activitat
0: web.
1: Perquè de vegades no ens han arribat multes per penjar cartells.
0: Ja.
1: Gairebé tot.
0: Però el més segur i les programacions regulars i tot això,
1: sí,
0: es poden,
1: sí,
0: trobar
1: a la pàgina web o posant-nos en contacte amb la comissió d'activitats, que és la que gestiona l'agenda, diguéssim.
0: Tu també tens un taller de serigrafia al carrer Sagún. És la disciplina artística que t'interessa més?
1: Doncs no més, perquè realment allà fem només serigrafia, sí, i jo faig més coses, pintura, dibuix, gravat. Uh-huh. Sí. No més, però diguéssim que a nivell sortida econòmica o laboral, yeah, és com de les que més entenen.
0: Sí, sí, sí, això, sí, sí, també s'ha de tenir en, sí, compte, sí, perquè no. Un també ha de menjar, sí, i pagar, sí, el lloguer i aquestes coses. Has tornat a Mèxic?
1: Cada cop intento més, o sigui, yeah, abans em costava més perquè la meva, diguéssim, vida aquí era bastant precària, o sigui,
0: clar,
1: com per això de que em vaig pagar els estudis jo,
0: sí,
1: amb,
0: sí,
1: la meva,
0: sí,
1: feina,
0: sí,
1: el tema papers, tot això, clar, que complica les coses. Diguéssim, ara tinc una vida una mica més estable i per això intento com tenir com, no sé, com dir-ho, com més vinculació, així com a Mèxic. Vaig convidar els meus pares perquè vinguessin a l'estiu,
0: bé,
1: i bueno, ara la idea és anar-hi a l'estiu també.
0: Que bé, que bé. I què valores de Sants?
1: Doncs tota la història d'autoorganització, lluita social, col·lectivitat, o sigui, de realment, des de que, o sigui, va ser coincidència que jo quan vaig arribar a Barcelona fa 11 anys, vaig arribar a Sants i va coincidir que els primers dies hi havia una mani davant casa meva i...
0: Fixa't.
1: I ja.
0: I ja dius, aquest és el meu barri.
1: Sí, sí.
0: Sí. Va ser quan s'hi va entrar, a l'11 de juny.
1: Era per aquelles èpoques, sí. O sigui, realment jo me'n recordo que aquella mani, que no sé de què era, però em vaig unir,
0: sí,
1: perquè cridaven així anticapitalistes i tot, i
0: sí,
1: vaig,
0: sí,
1: pensar,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: era de mi rotllo, diguéssim,
0: clar,
1: perquè jo ja venia d'experiències a Mèxic.
0: Clar.
1: I sí, va ser per aquella època que també estava el 15M i tot.
0: Sí. Mm, doncs molt bé. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps, sí, del, sí, programa.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies per les experiències tan riques que tens i per la teva posició davant de la societat i davant de la vida i de l'art. I tant de bo serveixi de taca d'oli i s'escampi el teu testimoni. I moltes gràcies per haver-nos el volgut explicar.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
10: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
11: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lourdes Ponce, que va néixer a Osca. Hola Lourdes, com estàs?
1: Hola, molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Tu vas néixer a Osca i vas viure fins al 1972, a punt de fer els 23 anys. Quins records en tens?
1: Home, d'Osca, pues, els records així sentimentals molt, molt bé, molt, molt afectius. Tinc una sensació d'haver tenit molt d'afecte i molt d'així. Però socialment no, eren uns temps molt... No sé, per les dones, per mi jo em sentia que la societat era molt... molt provinciana, molt controladora, i no m'acabava de sentir massa bé, i tota la meva il·lusió era anar-me d'allà.
0: Ja. I en quins aspectes et sembla que la teva família t'ha influït de cara a configurar la manera com tu ets i això?
1: Bueno, jo penso que la meva família ha sigut molt important en la meva vida, és la que ha configurat tota la meva... perquè va ser una família que em va estimar molt i que em va cuidar bé, però que quan vas començar l'adolescència, bueno, des de petita tenia moltes inquietuds, i com a dona sentia molt el diferent tracte. Eren tres germanes i dos germans, aleshores sentia molta diferència de tracte dintre de l'afecte,
0: entre
1: com es tractava els homes i com es tractava les dones, pues, i aleshores sí que era una miqueta rebel en aquest sentit, no?
0: Sí.
1: Després tenia un altre sentiment, que era el tema de la justícia, que això és injust, i si és injust, pues, ens rebel·lava, i això generava de vegades conflictes, en lo qual jo pensava que la meva sortida millor per no trencar era l'anar-me d'Osca.
0: I llavors...
1: Vaig tenir l'oportunitat, perquè jo vaig entrar a treballar de telefonista telefònica allí a Osca, i aleshores, com volia sortir i no volia generar cap conflicte, doncs em vaig presentar a unes oposicions dintre de Telefònica, en les que no hi havia plaça ni intenció d'haver-hi plaça a Osca. I aleshores, pues, vas tenir la sort de que hi havia dues localitats on la gent d'allí, del lloc, no volien entrar a Telefònica perquè semblava que era una empresa, bueno, estatal i tal, tenien els seus ressentiments, i aleshores hi havia places per Bilbao i per Barcelona. Eren convocatòries específiques per gent de fora per anar a Bilbao o a Barcelona. Jo vaig escollir afortunadament Barcelona.
0: Bueno, i així no et vas haver d'enfrontar amb la família, no? Que la família trobava de lo més normal que marxessis
1: que
0: a treballar,
1: perquè era per prosperar, no?
0: Clar.
1: Era la història de per prosperar.
0: Sí.
1: El Barcelona sempre havia sigut un referent per la meva mare, sobretot, perquè la meva mare era de Mequinensa, de la Franja.
0: Ah, que bé.
1: I de petita havia estat a Barcelona, i venia a Barcelona, i sempre havia sentit parlar de Barcelona com
0: Ja.
1: I en els temps, la impressió que em va donar quan vaig arribar a Barcelona era que em trobava en Europa. El curs ho havia fet a Madrid. Madrid em semblava tan provinciana com Osca, que aleshores quan vaig arribar a Barcelona a mi em va semblar que això era Europa. En detalls de vegades molt, molt senzills, no? No, jo me'n recordo, per exemple, que a Madrid el metro acabava a la 1 de la matinada i començava a les 7 del matí, i sin embargo a Barcelona el metro acabava a les 11 i començava a les 5 del matí. Això era una sensació de que aquí era un altre estil de vida, no?
0: I vas triar Barcelona en lloc de Bilbao perquè sabies alguna cosa de Barcelona ja, o no?
1: No, ja dic que el referent aquest familiar, jo no havia estat mai a Barcelona, i el referent meu familiar, de la meva mare, que sempre hablava de Barcelona com si fos, no sé...
0: Clar, la panacea. La gran... Sí. I què recordes de la teva arribada aquí, dels primers temps? Et vas sentir forastera?
1: No, bueno, clar, jo tenia 22 anys, els dos dies d'arribar aquí vas complir els 23, i no, perquè, no sé, en aquell moment a Telefònica, per exemple, pues, hi havia molta gent de la meva edat, molta gent que venia de molts llocs diferents, hi havia molt, molt poqueta gent que fos catalana, i érem tot gent jove que amb ganes de tirar cap endavant, i jo em vaig sentir molt bé. Uh-huh. Sí que tenia clar que aquí hi estava el tema del català,
0: sí.
1: I al començament vaig intentar aprendre'l amb una companya meva de feina que era de Vic, uh-huh. I aleshores feien pràctiques, però van estar només 3 mesos juntes, i aleshores a mi em van destinar a una altra central que ja tothom era pràcticament de fora. Hi havia només 2 persones catalanes i ja no vaig, però sí que vaig ser, això ho he de reconèixer, que si de cas, per, no sé si per la meva història familiar o per la meva sensibilitat, sí que vaig ser molt respectuosa sempre en el tema del català. Me'n recordo que venia, se atenia públic sempre,
0: sí.
1: I jo me callava quan la gent em parlava en català, esperava que digués tot el que volia dir, i quan acabava jo feia la meva traducció de lo que entenia, no? I clar, era tremendo, perquè automàticament tothom em deia, ai, perdón, ja li hablo en castellano.
0: Ja, sí, sí.
1: Hi havia manera d'aprendre i d'assumir el català.
0: Clar. Mm-hmm. On vas anar a viure?
1: Al principi vaig viure amb una habitació en un catre amb dret a cuina compartit, en una habitació amb 2 catres compartits de cuina d'una dona que era mestra aquí en Sant Feliu, que era d'Osca,
0: sí.
1: No? Que m'ho va dir, pues, gent d'Osca, perquè l'emigració sí que m'ha donat que és sempre el mateix, no? Tu arribes a un lloc i algú et diu, mira, que allí hi ha una persona d'aquí que et pot acollir, que tal, que qual. I aleshores vas viure allí des del febrer, que vaig arribar, fins al setembre, perquè a finals de l'agost va ser la mateixa història. Em van trucar a mi un amic meu d'Osca,
0: sí.
1: I em va dir, escolta, que van 2 nois a Barcelona a buscar-se la vida, que tal, que qual, si pots acollir-los, i va ser l'oportunitat per independitzar-me d'aquesta...
0: Clar, i anar-te'n a un pis.
1: Sí, i aleshores en aquells temps pues, era molt, molt senzill de trobar pis. A l'hora de sortir a fer el cafè en un Caracas, que va ser una de les coses que em va encantar d'aquí de Barcelona.
0: El cafè.
1: Un Caracas que teníem al costat, vaig prenent el cafè, pues, no sé, érem jo, així parlava amb gent d'allí, hi havia un noi d'Hospitalet que tenia una immobiliària, perquè jo treballava en l'Hospitalet, i aleshores li vaig dir, escolta, necessito un pis, i diu, pues, quan surtis, vens. I al sortir a les 3:30 de la tarda ja tenien un pis al carrer Montseny de l'Hospitalet. I allí vam viure des del setembre del 72 fins al maig del 74, que és quan vaig venir allà a la Prosperitat, i ja des de les hores estic aquí visquent al meu barri a la Prosperitat.
0: Que bé, que fàcil, no? I que maca aquesta solidaritat entre persones vingudes d'un mateix lloc i això.
1: Sí.
0: Tu a Telefònica vas formar part del comitè d'empresa com a delegada sindical, sí. De Comissions Obreres. Com valores sí, aquesta experiència?
1: Home, va ser una experiència per mi molt, bueno, molt enriquidora, perquè, no sé, pues, va ser tota una experiència. Van ser les primeres eleccions democràtiques a los comitès d'empresa. Jo en aquells moments no volia ser delegada sindical perquè jo estava embarassada, perquè era el 78, estava embarassada, jo estava aquí a l'Associació de Veïns de Prosperitat i estava aquí al barri amb una vocalia de dones que havíem fet al 77, i estava aquí molt, molt implicada en el barri, però bueno, jo vaig dir que anava per recolzar les llistes, i per això de ser dona en una bueno, em van posar la primera de la llista, que jo no em vaig enterar perquè estava de baixa per maternitat,
0: sí,
1: i va sortir. I com va sortir, pues, vas dir que, bueno, que jo respectava el tema de les 40 hores sindicals, que era el que ens donaven aleshores, i que la resta jo faria al barri. Però clar, al cap d'un temps de 2 anys o així, pues realment, si vols implicar-te en el tema sindical, requereix més temps, no?
0: Clar, i molta dedicació.
1: Requereix reflexió, requereix reunions fora d'hores de feina i tal, i aleshores al final em vas dedicar al tema sindical, sempre de cara al tema de la dona, intentant treballar per al tema del feminisme.
0: Aquesta inquietud que ja tenies de petita, no?
1: Sí.
0: L'has anat mantenint.
1: Sí, sí, sí. No, el tema de ser dona sí que me ha, o sigui, estic orgullosa, però sí que m'ha condicionat el tema de veure la situació que patim les dones, no? I aleshores veure també la evolució que han tingut les dones en tots aquests anys, pues és positiu, és un avanç, però clar, ara estem en un temps que sembla que tornem a on havíem començat, no?
0: Sí.
1: En tot l'augment de l'ultradreta i així, pues és triste veure això, no?
0: Sí. Mira, ara posem la música que has triat, la cançó de la Bordeta, i després seguim parlant. Sí, sí, sí, que la tenim, ara la posem, eh? Sí, sí, La Vieja. Doncs fins que acabi la cançó.

0: Lourdes,
1: Sí.
0: A tu et sembla que pel fet d'estar subvencionats els sindicats fan més concessions al govern o són més beligerants?
1: No, jo penso que això no té per què ser. Jo el que penso, sí que hi ha hagut sempre molt debat en el tema de la subvenció als sindicats, però clar, ningú s'escandalitza de que es paguen els salaris que paguem a los diputats o que les elèctriques facin tants diners com fan. És a dir, què passa? Que els pobres o els treballadors i les treballadores no tenim dret a que hi hagi gent que es dedique a negociar per nosaltres i aconseguir coses? Però no sé, jo en això sí que no tinc cap problema. I els problemes són pues, que de vegades hi ha gent que pot fer un mal ús d'aquestes històries, però com en tot, són persones humanes i aleshores pues, hi ha persones que són honrades i hi ha persones que no són honrades, però això passa a tots els puestos, no? Jo penso que els treballadors i les treballadores, per defensar els nostres interessos, tenim de poder-ho fer sense que a sobre tenim dret a estar subvencionats per defensar els nostres drets. Jo això no ho he vist mai problema en això.
0: I ara que acabem de passar el 8 de març, com veus l'evolució del moviment feminista? Tu que també vas estar a la Secretaria de la Dona del Barcelonès, no?
1: Sí, jo estic des de fa 5 anys o així, bueno, menys els dos de la pandèmia i tal.
0: Sí.
1: No, un només, perquè bueno, he estat a totes les manifestacions.
0: I
1: bueno, darrerament des de fa uns anys és un goig d'anar-hi,
0: sí,
1: de veure la quantitat de gent jove que s'incorpora, perquè sí que és cert que hi havia uns anys que deies, jolín, ens coneixem totes, no?
0: Sí.
1: I ara ja no et trobes amb la gent que històrica, per així dir-ho, del moviment feminista, no? Hi ha molta gent jove. Ahir, per exemple, va ser un goig,
0: la quantitat
1: de gent jove que hi havia en la seva pancarteta individual dient el que vol i tal, que és un goig. I això jo penso que ho va aconseguir el Gallardón en lo del tema de l'avortament.
0: Yeah.
1: Que va ser el rebuig que estava una miqueta com de capa caiguda el moviment feminista, i va ser això, i va ser un
0: revulsiu.
1: Que és una llàstima, és a dir, que tenim que continuar i tornar a començar una altra vegada. Hi ha cançons que es canten a les manifestacions o consignes que són les mateixes dels anys 80.
0: Sí.
1: Tindrien de canviar, no? Per això les pancartetes aquestes que porta la gent jove, que se les fa ella i tal.
0: Sí, fan molta gràcia. Hi ha lemes així.
1: Bueno,
0: a més, amb sentit de l'humor, a vegades molt iròniques.
1: Sí, estan molt bé.
0: Sí.
1: Jo ahir vaig disfrutar molt.
0: Ja. I què en penses tu del fet de les quotes? Que en molts llocs, doncs, perquè...
1: El tema
0: perquè hi hagi més igualtat, allò, s'estableixen quotes. Sí.
1: El tema de les quotes és un tema que jo he treballat en el temps moltíssim, perquè Telefònica, teòricament, era una empresa de dones, no? Perquè hi havia departaments exclusius de dones, que eren els d'atenció al públic, que eren les telefonistes i les de comercial. Què va ocórrer? Que quan es va aconseguir el 78, o quan es va aprovar la Constitució i es va aconseguir la igualtat d'accés a tots els puestos laborals, a Telefònica, què va ocórrer? Va ocórrer que en els llocs de treball de les dones van començar a entrar homes, i en una proporció molt més elevada que en els llocs de treball dels homes. No?
0: Yeah.
1: El de telefonistes va desaparèixer a poc en el tema de les noves tecnologies, no? I aleshores sí que van plantejar des de la Secretaria de la Dona, van començar a plantejar el tema dintre del sindicat de que en Telefònica en les categories laborals entressin el 50% d'homes i el 50% de dones. O sigui, el tenir un control per no perquè havia hagut una baixada de percentatge de dones molt, molt alt, no? Però aquesta va ser una baralla dintre del sindicat fortíssima,
0: No m'estranya.
1: A Catalunya la van guanyar, però bueno, després quan van arribar a Madrid ja això va ser impossible, no? Ens deien que estaven loques. I va ser molt, molt curiós perquè quan... Me'n recordo que quan

0: un estat. No és que discriminis a ningú, perquè no, plantegem, no plantegem una situació millor per la dona. És que plantegem que en igualtat de condicions, en llocs on no estan ben representades les dones, hi hagi un, escolleixis tu a la dona en lloc de l'home. Si tu vols un enginyer, tens un enginyer i una enginyera que els dos tenen el mateix currículum, la mateixa tal i qual, perquè has d'escollir a l'home pensant que és que la dona parirà, que no sé què, que no sé quantos.
1: És veritat, amb això que dius de la terminologia. I tu,
0: clar, és que el llenguatge és molt important. I aleshores, clar, dices discriminació positiva i dius, madre mía, no, és acció positiva, és una acció perquè és conscient d'una discriminació i aleshores fas una acció per superar aquesta discriminació.
1: Sí, sí, sí. Tu participes també a l'entitat Nou Barris Acull, que és una xarxa de més de 60 entitats. Tu hi vas com a associació de veïns? I quins objectius té com a entitat?
0: No, jo vaig entrar precisament perquè a Telefònica em van oferir la prejubilació i com allí no em realitzava i jo tenia moltes coses a fer en aquesta vida,
1: sí,
0: no solo atendre a públic reclamant coses de Telefònica, pues aleshores vaig acollir-me a la prejubilació i bueno, com tenia molta activitat vaig dir, bueno, em dono un any sabàtic per veure què vull fer en la meva vida i ja està bé d'anar tot el dia corrents. Però això va ser, jo em vaig prejubilar al primer de, bueno, al gener del 2001, i al cap d'uns dies aquí al barri l'animador del casal de barri em va dir, escolta, fem una reunió per parlar del tema de la immigració, què tal, perquè ara el barri està canviant molt de color, que això era molt evident, i si voldries passar, i dic, bueno, però jo no vull enrotllar-me, tal, i bueno, vaig anar i com, bueno, em va semblar que sabia molt del que és emigrar i que no pensava que s'havia de facilitar la situació perquè la gent quan anem a un altre lloc anem amb tota la il·lusió, totes les esperances i totes les ganes de superar-nos i aleshores no podia ser situacions que estaven començant a donar-se en alguns pobles de Catalunya de discriminació, no? i de racisme o xenofòbia, no? I aleshores van començar, curiosament al cap d'uns dies és quan va començar els tancaments a l'església del Pi. I en l'església del Pi, si us en recordeu, hi havia moltíssima gent, van demanar que si hi havia puestos on es podia diversificar una miqueta la gent. Aquí vam parlar amb el parroc de Santa Engràcia, amb el mossèn, i el mossèn es va dir, aquí teniu un espai que tenen a la vostra disposició. I aleshores allí van començar. Va ser un tancament petit, perquè van arribar a ser 22-23 persones, però sí que va servir molt per situar-nos en quina era la nova realitat de la nova emigració i per cohesionar-nos a la gent que teníem sensibilitat en aquest tema, no? I arrel d'això és quan van decidir fer, bueno, reunió tras reunió, perquè al començament es reunien totes les setmanes i així, pues van decidir fer una xarxa. I aleshores aquí van començar amb gent voluntària. Al cap d'un temps ja van començar a aconseguir alguna subvenció, alguna petita subvenció i tal, i al cap d'un temps ja tenim un conveni amb l'Ajuntament i una part de subvenció de la Generalitat, una petita part, i amb això pues, hem pogut crear l'entitat que som avui dia, que és un referent bastant important.
1: Segur que feu molt bona feina. I veus, mira, com a mínim tu jubilant-te tan jove als 52 anys,
0: clar,
1: no? T'hi has pogut dedicar. Doncs sí. Mira, ja hem exhaurit el temps del programa, ja veus que passa molt ràpid. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has explicat, que és molt interessant.
0: Bueno, doncs espero ja que serveix,
1: sí,
0: perquè la gent t'animi.
1: I tant,
0: que hem de ser solidàries.
1: Sí. Això d'acollir ho hem de fer a cada barri. Sí.
0: Doncs
1: moltes gràcies, Lourdes.
0: De res.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar l'Ezequiel Siemianes, que va néixer a Venezuela, a San Antonio de los Altos. Hola, Ezequiel, com va tot?
1: Hola, què tal? Un plaer per tot el món. Estic bé.
0: Ja.
1: Ara, molt agraït per aquesta entrevista. Espero vaig fer una transmissió amb molta satisfacció per tot el món i agraeixeix. Sí.
0: Agraïts a tu.
1: Agraeixo tot, sí. Merci.
0: Perquè t'hi hagis brindat. A quina part de Venezuela...
1: El meu català és nivell mitjà, per tant, segurament
0: m'equivocaré
1: amb alguna paraula.
0: No passa res, que el que es valora molt és que tinguis ganes de parlar-lo.
1: Clar, amb molt de gust.
0: Sí. A quina part de Venezuela pertany San Antonio de los Altos?
1: Visc a San Antonio de los Altos per tota la meva joventut.
0: Sí.
1: I vaig fer un poble... com un poble tipus dormitori per Caracas, que és la capital de Venezuela.
0: Sí.
1: És un poble molt bonic, amb persones amables i molta cultura també. Però tota la vida de treball i tota aquesta situació em va fer més per Caracas. Caracas és la capital que va estar uns 45 minuts de San Antonio de los Altos.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. I has viscut a altres parts de Venezuela?
1: Sí, és perquè jo soc especialista visual. La meva professió és com a realitzador audiovisual. Tinc més de 15 anys de trajectòria en diferents fonts de comunicació, institucions públiques, televisió... I he participat en molts viatges per el meu país. Per treball. He coneixit estats, ciutats de la meva regió. Finalment, he treballat en un institut d'investigacions científiques en Venezuela.
0: Sí.
1: I m'ha permitit que viatge viajara per diferents llocs de la Venezuela.
0: Sí. Yeah. I tenint una feina tan qualificada, com és que vas sentir necessitat de marxar?
1: Ja, és perquè la meva situació de migrar del país no va fer per necessitat.
0: Ja. Yeah.
1: Més per una decisió personal aquesta decisió va fer per reencontrar-me a la meva família, que ja tenim molts anys que sense veure, el meu treball en la Venezuela va fer molt interessant perquè tenia que documentar aquestes investigacions dels investigadors científics.
0: Sí.
1: I tots els àmbits científics del paleontologia, ecologia, antropologia, totes aquestes disciplines científiques que era d'importància nacional i internacional, jo vaig tenir que fer aquesta investigació. aquesta documentació visual, per tenir un registre d'aquests aconteciments que pot fer, per exemple, un dinosaurio, un tachiraptor, va fer un raptor, no, aquesta paraula en català, dinosaurio, no?
0: Però, sí, sí, dinosauris, sí.
1: Sí, dinosauris, temes de ecològics, també, de conèixer zones vírgenes,
0: sí,
1: territoris inexplorats, i tota aquesta participació és molt, molt interessant, perquè coneix la cultura, coneix el clima, tot, és molt interessant. Sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Entonces,
0: sí,
1: jo vaig tenir un treball molt, molt estable,
0: sí,
1: i la meva gent va produir una pel·lícula que era molt important per mi, i també una sèrie de televisió per tota l'Amèrica Latina.
0: Sí.
1: Però una situació personal molt, molt intensa d'un amic que tenia, que una manifestació del meu país, participó i bueno, ha mort. Resultado, sí.
0: De la intervenció de la policia.
1: Sí, de una intervenció, una manifestació, aquesta investigació todavía no va a ser solucionada. Però sí que bueno, vaig determinar la meva necessitat per salir i més cerca de la meva família, no?
0: Clar.
1: Sí.
0: Que dur.
1: Entonces,
0: I la teva família era aquí a Catalunya, per això vas venir cap aquí.
1: Sí, perquè la meva mare veig a Altafulla, a Catalunya.
0: Sí.
1: I el seu marit va fer britànic català.
0: Mira.
1: I tinc una casa, vaig tenir una casa en Altafulla per més de 15 anys. Ja vaig tenir molt temps aquí en Europa.
0: Clar, clar, clar.
1: I jo sí que vaig estar en el meu país treballant, no tenia pensat emigrar ni nada.
0: Però la mort del teu amic d'alguna manera,
1: sí,
0: ho va desencadenar, no?
1: Sí, aquest negoci va desencadenar que jo tomé aquesta decisió. Vaig viatjar per a Brasil, perquè el meu germà el meu germà estava en aquell moment en Brasil. I bueno, ha fet un reencontre en Olinda, un poble cultural molt important. Se celebra el tercer carnaval més important de Brasil. I un poble molt bonic, té gent molt amable, i el carnaval se celebra amb bonics que únics, bonics únics,
0: sí,
1: i estils de música i cultura molt fort, molta diversitat també del turisme, perquè és amb persones asiàtiques també, de totes parts del món, d'Europa també, de l'Europa. I treballé el coneixement primari de l'hostaleria, perquè jo normalment treballava solament en la meva àrea.
0: Clar.
1: No,
0: com a documentalista.
1: Aquesta necessitat, sí, aquesta necessitat de treballar una altra disciplina, no, però en Brasil treballé amb l'hostaleria,
0: sí,
1: en un xiringuito, amb un producte que és l'açaí. Açaí va fer una fruta de l'Amazonia brasilera.
0: Sí.
1: Vaig tenir moltes propietats, és un energitzante, un
0: Mira.
1: complement alimentari molt fort,
0: Sí.
1: el antioxidant, unes propietats d'antioxidants molt forts. Aquesta fruita té moltes propietats,
0: Mira que bé.
1: propietats saludables, sí.
0: Doncs mira, ara
1: Sí,
0: parlant
1: perdona.
0: del Brasil, posarem la música que has triat, que és
1: Ah, molt bé.
0: Aguas de Março, sí, i després seguim parlant.
1: Correcte.

0: Ja tornem a ser aquí. Quant temps fa que ets a Catalunya, tu, ara?
1: Ara fa 4 anys. 4 anys que tinc a Catalunya, a Tarragona.
0: Sí.
1: Estic molt agraït perquè des del principi ja tenia experiències culturals amb el meu món, en la meva disciplina també.
0: Que bé. Vas poder lligar la teva experiència de l'hostaleria al Brasil amb tota la feinada cultural, no? Perquè vas tenir un bar a Tarragona on s'organitzaven activitats culturals.
1: Sí, un bar que també va fer punt de paraules lingüístiques.
0: Uh-huh.
1: Del Centre de Normalització Lingüística també, entonces era un punt per
0: que es trobaven les parelles lingüístiques.
1: Sí, sí, practicava. Sí, era molt divertida, que era un bar cultural.
0: Sí.
1: Que fins fa poc, a finals de desembre,
0: sí,
1: que tancat però decisions de la vida continua perquè la meva dona ha ganat una beca per la universitat, sí, del doctorat.
0: Sí.
1: Va fer un doctorat ara en la Rovira i Virgili.
0: Ah, que bé.
1: Sí, de comunicació estratègica.
0: Sí.
1: I també decisions de la família, perquè, clar, l'hostaleria va tenir molt temps de treball, de constància del matí,
0: sí,
1: hasta la nit.
0: És tota molt esclau,
1: tot dia,
0: no?
1: Sí. Sí, poca gent compartir amb la meva família va fer més
0: clar,
1: complicat, no?
0: Clar,
1: sí,
0: clar, està bé.
1: I sí, en desembre aquesta decisió principalment per això i perquè la mare de la meva dona ha mort també.
0: Yeah.
1: I vaig tenir que viatjar al meu país novament per,
0: sí,
1: per tota aquesta situació.
0: Sí. Veig que la vida et va portant, eh?
1: Sí, com la canció, la canció, sí, Aguas de Marzo, no?
0: Això.
1: Que sí. Tinc de tot.
0: Yeah.
1: Sí, un poc de dolçura, però també tinc moments més...
0: Bueno, però això són canvis que esperem que
1: canvis,
0: siguin,
1: sí,
0: per bé, no?
1: Sí.
0: Tu vas treballar també en un documental sobre la Fundació Vicent Ferrer.
1: També, sí.
0: Sí, com valores l'experiència? Perquè l'experiència de la Índia en general,
1: sí,
0: no? Que tothom la sacseja, no? Sí,
1: sí, sí. Aquesta experiència amb el doctor... el doctor Ángel, aquest subcognom no recordo, però vaig fer un amic molt important al meu inici en Catalunya.
0: Uh-huh.
1: I vaig tenir una experiència àmplia amb la Fundació Vicente Ferrer.
0: Uh-huh.
1: amb el treball en la Índia, en Anantapur.
0: Uh-huh.
1: Persones amb situacions molt complicades de salut, de qualitat de vida, tota aquesta situació.
0: Sí.
1: I aquest doctor
0: sí, sí.
1: Tenia va documentar tota la seva carrera.
0: Mm-hmm.
1: En la Índia.
0: Sí.
1: I tot aquest registre jo vaig editar.
0: Que interessant, no?
1: Aquesta edició del muntatge per la, sí, la producció d'aquest microdocumental.
0: És una fundació que fan molt bona feina, jo tinc la sensació, sí, allà a la Índia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: També vas treballar per la productora La Sonora, que organitza,
1: correcte,
0: festivals,
1: sí,
0: com el Jardí Sonor.
1: Sí.
0: Que també és una bona experiència cultural, no?
1: Sí, aquesta experiència, una oportunitat també molt agraïda amb la gent per aquesta oportunitat, també el festival Rock and Palmas en Barcelona.
0: Mm-hmm.
1: Ja fa 3 anys que tinc aquest festival actiu i participé en el primer festival, en la inauguració del festival.
0: Sí, tens una experiència molt variada, eh?
1: Sí,
0: i penses, sí, penses que Altafulla és el teu lloc al món? O tu venies amb la idea de quedar-t'hi? Ah, vius a Tarragona.
1: Sí. La meva mare visc a Altafulla, però jo visc a Tarragona. En Sant Pere i Sant Pau
0: va ser
1: un poble meravellós. Tinc molta gent agradable.
0: Sí. Conec la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: m'agrada molt Sant Pere i Sant Pau.
0: Ja. I tu tens la sensació que no sé, que t'hi quedaràs temps amb la vida ara, tan canviant que has tingut, o no?
1: Sí, és perquè perquè la meva família ara està en tot el món. Tinc un germà que visca a l'Escòcia, tinc una tia, com és? Una tieta que visca a Edimburg, Praga, França, sí, família en Venezuela també, però la meva família va estar tota repartida per el món. I m'agradaria molt no tenir, o sea, tenir la possibilitat d'un espai físic estable, una casa, però poder viatjar. I aprofitar a la meva família.
0: Clar. Els veneçolans, hi ha molts veneçolans fora del país ara, no?
1: Sí, ara sí. Normalment el veneçolà no tenia que emigrar.
0: No, al contrari,
1: acollíeu
0: gent, no? Perquè hi ha molts espanyols que van emigrar a Venezuela, sí.
1: Sí, sí, i portugueses, alemanes també. De l'Alemanya, de Portugal i de moltes parts del món, de Xina, per exemple. I el veneçolà, normal, la nostra cultura és molt fort, i el veneçolà per al general viatja per conèixer el món, per turisme, però aquesta situació d'emigrar i tenir que vivir en una altra regió és una història nova de la meva cultura, del meu país, sí.
0: I per què creus que s'ha perdut tanta qualitat de vida a Venezuela?
1: A veure, temes econòmics, polítics, temes d'estratègies. Sí, de l'economia, del món, de polítiques, situacions complicades que va fer normalment en tota la regió americana, Latinoamèrica, perquè és una, per així dir, un laboratori, no? De totes aquestes regions de l'Amèrica Latina, perquè normalment únicament la Venezuela va fer un punt neutre per molt temps, a diferència d'en altres països d'Amèrica Latina, com Colòmbia o Argentina o Brasil, que ja tenen altres històries, no? més antigues també, perquè Venezuela és més jove que el resta de molts països de l'Amèrica Latina. Opino que el tema és la energia, tota aquesta, lo que és la mineria, o sea, tota aquesta situació, no? de la energia, dels productes primaris, i la intervenció de les empreses, de totes les corporacions, no? Que participen activament en la producció de productes en tot el món, tecnològics, productes, el coltan, per exemple. El coltan va ser un producte que tenia, que Venezuela té, hi ha molt coltan.
0: Que es necessita pels mòbils, no?
1: Sí, producte exacte. Productes per a les mòbils, el litio també. Venezuela va tenir molt litio, que totes les Android, totes les telèfons necessiten. I clar, que la indústria al preci millor, al millor preci.
0: Clar.
1: I un país rico,
0: sí,
1: amb precis únics i autònoms, no vaig querer una empresa d'esta, no?
0: Clar.
1: I hi ha
0: algun país de l'Amèrica Llatina que a tu et sembla que pugui ser un referent?
1: No tinc ara un país de l'Amèrica Latina amb referent, perquè tota l'Amèrica Latina va estar en la mateixa situació. En aquesta situació quizá, pot fer que Venezuela una miqueta més per la faja petrolífera de l'Orinoco o l'arc miner, que justament a l'arc miner vaig tenir molts països que practiquen activament l'explotació mineral. Però a veure, Brasil va ser un país molt desenvolupat, una potència, a diferència d'altres països d'Amèrica Latina que són monoproductors o tal, però Brasil produeix tot, va produir totes les necessitats primàries, té tota aquesta independència, no? Però també té molta dependència a els Estats Units.
0: Sí. Realment és tot un laboratori, l'Amèrica Llatina.
1: Sí, doncs, és un laboratori d'experiments militars,
0: sí,
1: econòmics i polítics.
0: I tant.
1: I fa molt temps que té ja pràctica aquesta investigació en tots aquests països. Començarem amb la Centroamèrica, com Honduras, Nicaragua, Guatemala, tots aquests països estratègics Nord-Amèrica i Sud-Amèrica se connecten, van connectar per a la Centroamèrica, no?
0: Sí.
1: Tota la distribució és fonamental tenir el control d'aquesta part de l'Amèrica.
0: Doncs mira que ja em diu el Roger que se'ns acaba el temps del programa. Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

possible dream to find. Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui, al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havia, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello, Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country o el boy and a girl thing que van ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mopinney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Cor Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mopinney que es diu Fiddle Around.

30 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis Locorrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You, de l'àlbum A Little Bit More. I, com dèiem, aquesta, la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979, arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on your face, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metal alternatiu Slain ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know, I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill del llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

primer terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa a la darrera part amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

Un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol més conegudes per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stones Men, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons, a les plataformes, i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen amb el seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

seu novio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals,
5: és violència.
4: Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Avui tenim el plaer de parlar amb la Sabina Pujol, directora, programadora i el que calgui del Festival Berretina de Cornellà de Llobregat en la seva 11a edició que tindrà lloc a l'Auditori de Sant Ildefons del 17 al 20 de setembre. Hola, Sabina, com estem?
2: Hola, què tal? Molt, això que has dit, el que calgui, eh?
1: Home, és que jo ja et conec i menys escombrar, que no ho sé del tot, faràs de tot. I com va l'estrès? Els nervis bé? Ja estàs una mica ja a punto?
2: Bueno, doncs bastant nerviosa, sí, els dies previs, ja. Sempre surten coses de darrera hora, ganes de que surti tot bé, mil coses, bueno, sí, amb nervis, amb il·lusió, bueno, ja, i moltes ganes.
1: Ja parlarem off the record d'alguns problemes que hagis pogut tenir i que no val la pena comentar, però... Escolta, una pregunteta. Pels espectadors que no ho saben, que deuen haver uns quants, explica'ns una miqueta així per sobre de què va el Berretina. Què vol dir Berretina? Que és un barret que es posa...
2: Ai, mama.
1: Ai, mama meva. Bueno, en quatre paraules,
2: sí. Sí. No, el Festival Berretina, la B és pel cinema de sèrie B, que és el que més ens entusiasma, tot i que a vegades hem posat coses que no entraven molt en aquesta definició, però bueno, cinema de sèrie B, poc pressupost, molt boig, molta comèdia negra i idees molt, molt boges. I retina, bueno, doncs de veure aquest tipus de cinema que tant ens agrada.
1: De totes maneres, jo quan ho vaig sentir per primera vegada, dic, Berretina, això sona a cine B de poble, que has d'anar al centre al cinema amb Berretina, no? No té
2: també,
1: aquesta,
2: si voleu...
1: aquesta segona anomenada no la té, no?
2: No, però sí que crea a vegades confusió que no passa res, sí. Perquè clar, si ho dius així de seguida és com, bueno, la Berretina, no?
1: La Berretina, i si la pronuncies en català ja, Berretina, ja,
2: correcte.
1: Autèntic. Molt bé.
2: Sí.
1: Escolta, per situar-se una mica, i si algun espectador volgués trobar un festival com el Berretina, fins a on haurien de viatjar? És a dir, hi és un festival que està aquí a la cantonada, podrien trobar un altre, a Sant Feliu, per exemple, a Hospitalet, parlant de pobles del Baix Llobregat, o haurien de viatjar ja una mica més lluny?
2: No, tothom ha de venir a Cornellà de Llobregat, que amb la línia de metro L5 des de Barcelona s'arriba en mitja hora, i si no, amb la Renfe, bueno, que va com va, però també arribeu. I és l'únic festival de la península ibèrica de cinema de sèrie B, tot i que evidentment hi ha d'altres festivals que programen també aquest tipus de pel·lícula, però com el Berretina no n'hi ha cap. A més, sempre portem invitats també molt, molt interessants i molt bojos, i pel·lícules, sobretot aquest any, amb moltes premiers de sèrie B o sèrie feta.
1: Sí, aquí més o menys he mirat per la pàgina web i algunes coses que m'heu explicat, i trobaríem títols de Karaus Hell, Big City Pizza, The Thingy Confessions of Atinashis Placenta i Fuck My Son, entre d'altres. Aquests títols, diguéssim, són els principals de la programació, o n'hi ha algun amagat per allà que tu diguis, hosti, quan posem aquests, s'enfonsa l'auditori?
2: D'aquests que has comentat, jo et diria que totes, de veritat que els hi tinc estima i m'encanta, no? Però n'hi ha una especialment de les noves d'aquest any, que és Fuck My Son, que és una pel·li molt, molt bèstia, de lo més punk, crec, que he vist dels últims temps, i és una comèdia negra molt bèstia, però estic seguríssima que la gent que la vegi s'ho passarà a bomba. I amb la ment oberta, pensant que és una pel·li de ficció i que no hi ha res obscur darrere. És una pel·li molt, molt divertida, basada en un còmic d'un autor dels Estats Units, Johnny Ryan, que fa historietes molt, molt bèsties, deixem-ho així.
1: Vale.
2: No sé com explicar-ho.
1: No facis spoilers, per si en cas. Perquè
2: no.
1: Gent de Residències no crec que hi vagi, però crec que va per aquí la cosa, no? Una mica.
2: Sí, a més el títol és bastant descriptiu.
1: Sí.
2: Vull dir, ara no, no farem la traducció, però crec que...
1: Per poc anglès que sàpigues, més o menys, sí, sí, sí. Escolta, sí. Una coseta. Aquest 2026, que és la 11a edició, l'anuncieu sí. com a Redux. Explica'ns una mica el motiu.
2: Vale, això també és com un, crec que, joc de paraules i idees, en el qual una mica la ficció es barreja amb la realitat i viceversa. Però ve de que, bueno, després de la darrera edició a l'equip ens vam quedar doncs, quatre gats, però literal, o sigui, super poca gent, però vam decidir tirar endavant. Llavors, pensant en una temàtica, un nom o un leitmotiv, jo pensava en la pel·lícula d'Apocalypse Now, però la versió que extendida que va fer de 4 hores o 5 hores, que es deia Apocalypse Now Redux, no? Que a priori sembla Redux, pues, es fa referència o sona a reducció, equip petit, però aquesta vegada la realitat supera la ficció i realment el muntatge del festival aquest any ha sigut com un Apocalypse Now. Ho deixo aquí. Però tot bé, eh?
1: O sigui, és una mica socarroneramen, no? Dit?
2: Sí.
1: És que sí, per la gent que no capti la idiosincràsia del festival s'ha d'anar fent alguna ajudeta, no?
2: Sí. No, però a més tot això sempre amb molt d'humor i moltes referències a tot tipus de cinema, perquè, bueno, som molt cinèfils i sempre una picada d'ullet a altres pel·lícules que ens agraden, no? I lo d'Apocalypse Now, bueno, perquè ha sigut complicat i tal, però també molt combatiu aquest any, amb pel·lícules molt potents, i aquest és l'esperit, no? De ser molt combatius i a por todas. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Sí, sí, s'ha de lluitar per todo por la audiencia, no?, que es diu.
2: Això mateix.
1: Escolta, una cosa, a cada edició teniu un convidat destacat, no? Enguany vindrà George Butgerate, director, entre d'altres, de la delirant Necromantic. Esteu preparats per la seva arribada? Perquè pot ser una mica...
2: Sí, jo estic molt nerviós, eh? Confesso que m'imposa bastant, però perquè també és un artista... en totes les paraules, lletres en majúscula, perdó, que admiro moltíssim. Té una filmografia increïble, realment Necromantic, jo crec que va ser una revolució al cinema i també a la cultura. Pensem d'on ve aquest senyor de Berlín, la pel·lícula és del 87, bueno, 86-87, en una època, bueno, gairebé abans de que caigués el mur de Berlín i políticament molt interessant. Llavors és una persona que ha fet unes pel·lícules, curtmetratges també, en un entorn cultural i polític molt, molt interessant.
1: Normalment el convidat, habitualment, parlo, hi ha vegades que no,
2: sí.
1: Que són una mica passats de rosca en qüestió d'edat, no? El George és una mica, entra una mica dintre dels paràmetres, diguéssim, juvenils, no? Encara que tingui 62 o 63, no? Més o menys,
2: sí,
1: més o menys. Vull dir, aquest es donarà candela, eh? Heu d'estar preparats.
2: Sí, però... és que, bueno... si ara estava pensant en convidats que hem tingut abans que tu has vist en directe, també...
1: Sí.
2: Bastant, com ho diria, peculiars, no?
1: Sí, jo me'n recordo, mira, de l'entrevista que li vaig fer al, com es deia aquest, de los vingueros, al Esteso. El Fernando Esteso, bueno, una delícia, d'home, una delícia.
2: Sí, no, a mi em va encantar, o sigui, m'ho vaig passar bomba, tinc moltes anècdotes que me les guardo per mi, evidentment, o fora de micròfons.
1: millor.
2: Sí, però va ser brutal, i ell amb els fans i tot es va portar superbé, amb els mitjans també, va ser molt guai. Mm-hmm. I jo crec que el York Badgerate, bueno, sí que és d'una altra època i també d'un lloc molt diferent. Bueno, estic una mica a l'expectativa, a veure si serà molt fiestero o no, o molt alemany, o és que no ho sé.
1: Bueno, els alemanys deixa'ls anar, quan venen a la Costa Brava no veguis la que lien.
2: Ja, ho sé, però ell com que és punky, no ho sé.
1: Ah, a lo millor no veus veu aigua, jo què sé, tu. O té.
2: Sí. No sé, ja veurem, però bueno, la comunicació que he tingut amb ell els darrers mesos ha sigut superbona.
1: Molt bé,
2: està molt content de venir i de la projecció del festival, o sigui, jo crec que hi ha bona onda i estarà molt guai.
1: Inclús sí, li doneu un premi, no? Un petit record del festi, no? Com li dieu?
2: Com li dieu? Golden Ticket.
1: Ah, això mateix, el Golden Ticket.
2: Sí. Sí, cada any invitem a algun cineasta, algun artista, per fer-li un homenatge a la seva carrera. L'anomenem Golden Ticket, no? I certament a York Badgeray, tot i que potser cinematogràficament no és tan prolífic últimament, però sí que ha fet un munt d'assajos, pel·lícules curts, teatre també, dibuixar còmics, vull dir, no ha parat de fer coses, no? I de fet Necromantic, clar, l'any que ve farà 40 anys, però bueno, ens hem adelantat una mica i jo crec que li tocava de nou un reconeixement a la seva carrera, que és increïble.
1: I tant que sí, i tant que sí. I segur que ho agrairà, no? En principi, creiem.
2: Sí, sí.
1: Escolta, a més,
2: ell ja té...
1: No, digues.
2: Digue'm.
1: Ah, no,
2: bueno, recordar, com a fan fatal, una petita anècdota, l'any, se n'em fallarà la data, crec que va ser el 94, que es va inaugurar una botiga de VHS a Barcelona, el Gorgon Video, que era la primera botiga especialitzada en cinema de gènere en VHS, i a la inauguració va venir el York Badgeray. I jo recordo que hi vaig anar, però bueno, era jove i tímida, i no em vaig atrevir ni a saludar-lo, però... Però ara sí.
1: Ara no quedarà més remei, eh?
2: Clar.
1: Escolta una cosa, el públic d'aquest festival ja sap on va, no? O a què va, no? I què li diries a algú o a alguna que vulgui estrenar-se en el cinema de sèrie B?
2: Doncs... Ostres, bona pregunta, eh? Doncs diria... bueno, evidentment que vingués a descobrir un tipus de cinema molt divertit, sense filtres, molt boig, i que crec que malauradament, o potser això és positiu, no ho tinc clar ara mateix, no té molt de recorregut en altres cinemes. Llavors, és una oportunitat de viure una experiència única en comunitat, que sempre és més guai, això de veure pel·lícules que no veuràs enlloc més. Llavors, amb la ment molt oberta, hi ha coses, bueno, potser una mica més gores o més, no sé, hardcores, però tot és ficció i són pel·lícules, en el fons, molt divertides.
1: Sí, sí, en principi jo que ja fa uns anys que hi vaig, sí, la reacció del públic és totalment festivalera, diguéssim, que s'ho passa la gent, s'ho passa en gran, vull dir, és brutal.
2: Sí, és que és això el divertit, no? O sigui, en pel·lis, la que us deia abans, de Fuck My Son, que està feta realment per riure, i la vida a vegades és una mica difícil o absurda, doncs amb aquesta pel·lícula és per passar-ho bé, comentar-ho amb el que tinguis al costat, no sé, és un divertimento, i sempre hi ha bona intenció darrere, que és el millor.
1: I a més, diguéssim, el que és a fora del que és l'auditori, hi ha una sèrie de paradetes on podeu trobar llibres, discos, no?, i una sèrie de... diguéssim, de ventes així, de coses rares que les podeu trobar allà, no? Inclús podeu comprar la samarreta del festival, d'edicions anteriors, les programacions, etcètera, no?
2: Exacte. Sí, a més, a fora tenim un espai molt xulo, que és, bueno, com una plaça, així, molt, molt guai. Com deies tu, cada any tenim, doncs, això, una mica de paradetes amb merchant, tant del festival, d'altres artistes que venen a vendre les seves obres, també hi ha una barra amb begudes, hi ha un food truck, vull dir, bueno, perquè la gent quan surti de les pel·lis a comentar-les, doncs pugui estar per allà, pues, prenent alguna cosa o comprant merchandising o el que sigui. És xulo l'espai.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. No sé si hi haurà aquest any alguna actuació musical, com anys anteriors.
2: Ai, amic.
1: Ah, surprise. No he preguntat res.
2: No. A veure, sí que et puc dir seguríssim que el divendres, el que seria l'hora de sopar a vespre, tindrem la sort de tenir un DJ que es diu, a veure si ho dic bé, és que si no ho haig de pensar, DJ Javi Tupa Tutupa, que sí, que posarà música així canyera, mentre això, o sigui, l'hora de fer l'entrapa, beure alguna cervesa o el que sigui.
1: Ah, molt bé.
2: I el dissabte, que és quan normalment tenim algun grupillo així guai per tocar, a hores d'ara encara no et puc confirmar qui vindrà. Uh-huh. Això a la que puguem, evidentment, perdó, ho anunciarem a xarxes i us informarem de tot. Però em sap greu, ara mateix ho tinc, bueno, al precipici, no et puc dir res.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, anem acabant ja. Anem a preguntar-te una, una de difícil. En què, en què diferenciaries el Barretina de qualsevol altre festival? Bueno, és difícil, ai, però facis alhora, eh?
2: Prou. Doncs el que us deia abans, primera, el lloc on es fa. Estem a Cornellà de Llobregat, en un barri al Sant Ildefons molt xulo, en un lloc, tu ja el coneixes, com et deia, en aquest espai, les vistes que tenim, l'auditori... això és únic, ho tenim a tocar de Barcelona i bueno, a vegades està bé, no?, sortir de la capital. Primer això, el barri on es fa, que és xulíssim, i més important la programació, o sigui, tenim pel·lícules de debò que no veureu enlloc més, divertides, superboges, i com us deia, aquest any que tenim forces premiers com la que deia al principi de Big City Pizza, una pel·li d'animació que no s'ha estrenat mai aquí, una que també, bueno, aquesta no l'he comentat, la de The Thingy Confessions of a Teenage Placenta, o sigui, les confessions d'una placenta adolescent. Això, companys, només ho podeu veure al Barretina, de debò.
1: Molt bé, molt bé. Ai, mare.
2: I que hi ha molt bon ambient, tens l'oportunitat, doncs això, doncs aquest any serà York Badgerate, d'acostar-te artistes molt importants, d'una manera molt propera, no? Més que un festival molt gran, som petits però bastant guerrers.
1: No, no, la veritat és que és curiós perquè, per exemple, si ve el George Badgerate, suposo que farà signatura de material que porti la gent, no? DVDs, no sé, cintes de vídeo, etcètera, etcètera, no? I es podrà, fer fer una foteta amb ell, etcètera, etcètera. O parlar amb ell, no? El que tingui ganes i domini l'alemany,
2: sí,
1: no?
2: O anglès.
1: Deu parlar anglès, no, també? Molt bé, molt bé.
2: Sí, perquè jo alemany, nine.
1: Kind of
2: problem. Nine. Algunes paraules, però en anglès cap problema. Sí, sí, intentaré muntar, com l'any passat i d'altres, un momentet perquè els fans puguin acostar-se i, bueno, es demanar una foto, una abraçada, el que sigui.
1: El que sigui, molt bé. Doncs, vinga, vols afegir alguna coseta més?
2: Re, que molt contenta que estigui amb la programació, que us espero tots del 17 al 20 de setembre a Cornellà i que qualsevol cosa que vulgueu xerrar amb mi, doncs aquí em teniu, ja està.
1: Perfecte, moltes gràcies, Sabrina. Sabina, no us oblideu, apunteu a l'agenda del 17 al 20 de setembre, teniu una cita amb el bon, o no tant, cinema a l'Auditori de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat. Es veiem per allà!
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
5: Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: tots per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'Escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'Escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que ara reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè és un mode de tradició de balls. En allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però al cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
0: A la Conxi Brau.
2: Dic, hòstia, dic, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona... Una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però,
0: Ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, Perquè, clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem, en teoria són joves encara.
2: Estem, Jaume, estem mirant d'escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està en projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017.
2: El 17, perdó.
0: 17. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? 2 guàrdies civils en elements.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som 4.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un rampenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i d'anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs que vinguessin a defensar-nos les trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què ens sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, perquè però, tu, Garret, pensant que tu...
1: Sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer la... el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer, no,
2: però,
0: o com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete. I bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que fa.
2: No, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes de van càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició del trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es veren a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espaluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'Espaluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues.
2: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és de que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però... no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic? Els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa, bueno. I els altres és lo que se pueda.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs, jugar una miqueta doncs, si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
1: sí, no ho sabrem mai,
2: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Hòstia, recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el camodromo caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre de les nostres possibilitats, i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària, eh?
1: Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però...
2: És broma, és broma.

0: tant que bé. Ai, i malgrat res, sort
1: passo,
0: que...
1: Passo pesat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és, una, és un cos bastant, bastant gros, perquè un, però estem buscant trabucaires.
2: Sí. Jo, si em permets, al moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, és, no?
2: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: farem una foguera amb l'estrell i la por.
1: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Carme, com et presento?
2: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
1: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
2: bueno,
1: així.
2: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
1: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
2: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
1: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
2: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És

0: invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles, i alhora dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom, i a més fer un català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
1: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona escriptora i en català? O no seria...
0: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu. Va. En els moments en què estem, no? És a dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
1: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
0: Perquè... Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? Que a mi una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser, no, poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de,
1: aquí arribem,
0: ha de marxar, no?
1: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
0: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes. El darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
1: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
0: tertuliapatiblau.blogspot.
1: Exacte, .com.
0: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook,
1: sí.
0: I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
1: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
0: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No és que ens
1: A més es busca un pi...
0: No ens empiuquem, No ens empiuquem, però és allò de anima una mica la tertúlia, i d'alguna manera encara la fa més propera. No deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
1: Alguns
0: venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
1: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
0: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Pati Blau.
1: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Pati Blau?
0: Mira, hem de dir que és un espai únic, és a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Pati Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat, i hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres, és interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
1: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
0: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
1: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
0: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
1: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura?
0: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via l'Arrelat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Patí Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Patí Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, que és molt important per la cultura,
1: importantíssim, i que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Patí Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Patí Blau. Simplement posant tertúlia al Patí Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Patí Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Patí Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem,
6: amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui a les 9.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

Sé que els colors no brillaran igual. Sé que no et veuré buscant velocitat. També sé que allà dalt tothom t'espera i quan acabi vindré jo a fer-te costat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola a tots, sóc en Luis Bizuete i esteu escoltant Un poco de todo y algo más. Benvinguts i avui en una edició especial per celebrar la nostra festa major, Sant Mateu 2026. Comencem!

Avui, estimats, no és un programa qualsevol. M'agradaria que us feixo una tassa de cafè o un te o a lo millor una copeta de cava Gran Cornellà de la nostra veïna localitat. I que sigueu tranquils en el vostre lloc preferit i que obrissin junts la porta als records de la nostra festa major de Sant Mateu en Esplugues. Farem un petit homenatge de cor ple d'afecte i de nostàlgia i de la bona a la nostra estimadíssima festa major de Sant Mateu. A mi m'encanta sortir a la tarda quan s'acosta al setembre, passejar a poc per la plaça Santa Madalena o baixar pel carrer de l'església. M'agrada veure passar la gent, saludar els veïns que coneix de tota la vida i els no benvinguts que coneixo algun també. I notar aquest aire fresquet de finals d'estiu és un plaer especial, veritat? Un aire que des que jo era un nen petit i corria pel carrer Alegria feia una olor inconfusible, olor de tardor que comença de sorra de carrer, de festa, d'atraccions de fira i de retrobament als amics i veïns del nostre poble. Si tanco els ulls un moment, en recordo perfectament de com eren les plugues de la meva infantesa. Un poble a prop de Barcelona i també del Baix Llobregat, tranquil, ple de gent treballadora i de bona harmonia, que acollia tothom amb els braços oberts. Hi havia les famílies de les cases del barri Centre, de tota la vida, i de totes aquelles famílies que venien de fora a buscar un futur millor en els barris que anaven creixent. El Gai, Can Vidalet, La Plana, Can Clota, Finestrelles o el mateix barri Centre. Però quan arribava la festa major de Sant Mateu, ai, quan arribava la festa, llavors no n'hi havia barris diferents ni procedències. Tots eren veïns i tots sortien al carrer a gaudir junts. Així que us convido a obrir el llibre dels records. Anem a fer un viatge en el temps per aquelles festes majors de la nostra vida des dels anys 70, 60, a la vora del nou mil·lenni. Pugeu amb mi a aquesta màquina del temps. Quan jo era jovenet, a principi dels 70, la festa major començava amb uns nervis i una alegria que no ens cabia al pit. M'aixecava la meva mare ben d'hora el dissabte al matí, em vestia i esmerçava ràpid i sortia corrents al carrer expectant per veure què passava aquests dies. Quin goig quan senties venir de lluny la cercavila. Allà venia la cercavila i en els tambors majestuosa i sobretot ascas grossos, en aquelles cares tan grans i expressives. A tots els nens ens feien una barrella de fascinació i de por petita a la vegada. Corríem per la vorera ben ràpid per no rebre cap d'aquests cots tous d'esponja que ens donaven de broma quan passaven al nostre costat. I just al darrere jugaven fent gresca i l'encomanant al riure a tothom la xaranga. Ells seran color del carrer, fent que tots els veïns s'aboquessin als balcons a saludar i a picar de mans. I a les tardes de festa en recordo les xocolatades i llocs per nens en alguns carrers d'Esplugues. Com jugaven a donar-li cots a la pinyata, a veure com caïen les caramels o les famoses carreres de sacs. I les sessions especials de cine al Savoy o a l'Avens. I alguna vegada també me'n recordo que venia algun cir a Esplugues justament en aquests dies. Això era fascinant, veure com muntaven aquest cir i les seves caravanes aparcades a prop. I pensava jo com ho dormirien els trapecistes o els pallassos en aquelles caravanes petites. Però la festa major d'Esplugues no era només música i carrer. L'esport del poble s'abocava de tot. Durant aquests dies se'n vivia una passió increïble en els partits especials de la festa major. Els cants es deien de gent per veure jugar a la Unió Deportiva Esplugues o al Club de Futbol Can Vidalet, i els pavellons s'omplien a rebentar vibrant en els partits de handball, bàsquet i hockey. Tota la joventut i les famílies anaven a animar els equips del poble.
I per descomptat, una parada obligada per tothom era el Centre Cultural Alavens. Allà es feia el tradicional i disputat torneig d'escacs, entre moltes altres activitats que hi havia a Alavens, pescadors, colombofília i el famós cine Club d'Imatge 74, amb pel·lícules genials i enriquidors debats. I no em puc oblidar d'un concurs que encara continua molt viu avui dia, el famós concurs de menjadors de mongetes amb botifarra, sense dubte un dels plats forts de la Festa Major. El Avens era i és un niu de vida, una gran festa de veïns gaudint de mil activitats culturals i el lloc d'encontre on anaven a prendre el vermut del migdia. I quina alegria veure que encara avui dia continua sent un punt de reunió d'activitats fantàstiques per al nostre municipi. I la fira? Dels cotxes de xoc, al tren de la Bruixa o les cadenetes. Jo vivia ben a prop de on la posaven en aquella època al barri de la Plana. Recordo com si fos ahir veure arribar els firaires dies abans. Em passava hores mirant com muntaven les atraccions i les casetes, com vivien el seu dia a dia, que era tan diferent del nostre viure diari en el poble. M'encantava veure les cadenetes girar a poc, el tren de la Bruixa. Quina por! Les tòmboles, on semblava tocava alguna nina de drap o un peluix, i aquella olor tan dolça de cotó, de sucre i de xurros calents, compartir-se a la nit. I el bar de sempre de la fira, ple de tomàquets i julivert i olor a pinxo moruno. Però el millor de tot per nosaltres eren les cotxes de xoc. Quan van fer 14 o 15 anys, allà era on quedaven tots sempre. El Terrafia Chits sonava la música de l'època a tot drat per aquests altaveus grans i nosaltres conduïen intentant xocar a prop de la noia que t'agradava per dir-li alguna cosa, fer-li un somriure i mirar de quedar l'endemà. Quins temps, quina innocència i quina felicitat tan senzilla. Escoltarem ara precisament una d'aquelles cançons alegres que sonaven a tot volum als cotxes de xoc de la fira, allí en el barri de la Plana. She's crazy like a fool.

bé que ho passava, en veritat. Quin goig recordar aquelles tardes als cotxes de xocs. I és que si alguna cosa tenien clares Plugues era que la festa gran es feia a l'aire lliure. La gent del poble volia carrer, cel obert i espai. Nosaltres anàvem principalment al poliesportiu de les Moreres o a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i més tard va ser a la plaça Catalunya on es muntaven aquells escenaris tan grans sota la nit del setembre. Als anys 70 a les Moreres no hi cabia ni una agulla. Qui no se'n recorda de quan van venir els Sirex o los Diablos, o Mocedades, o Miki fent saltar i cantar tota una generació en el seu pop rock de Guateque. O la rialla i la ironia que ens portava a la Trinca, amb unes cançons tan divertides que se les sabia des del més petit fins al més gran de la casa. Però si hi havia un moment que ens tocava el cor de veritat, era quan pujava a l'escenari els artistes de la casa nostra. Tenim el gran privilegi de veure actuar a Joan Isaac, un noi nascut i criat aquí mateix a Esplugues, regalant-nos aquelles lletres tan boniques i poètiques, ens feia sentir un xic més reflexius. I recordo un concert especialment també d'un altre gran cantant, Manzanita, que va morir poc després de vindre a Esplugues i que va omplir la nit en aquesta rumba flamenca tan sentida que posava la pell de gallina. I pels veïns, un xiquet més grandets que volien un ball ben elegant i agafat, ens visitava la mítica Orquestra Meravella, feia sonar els seus saxes i trompetes.

I així gairebé sense adonar-nos en va entrar de ple als anys 80. Nosaltres ja érem més grans i teníem moltes ganes de menjar-nos el món i de passar-ho bé. I Esplugues es va convertir en un dels grans punts de trobada musicals de tot el Baix Llobregat quan arribava la nostra festa major. La plaça Catalunya s'omplia de joves i grans com no s'havia vist mai. Quina dècada tan fantàstica i plena de vida. Com oblidar el ritme, el swing i la poètica urbana del gran Gato Pérez. En la seva rumba catalana va fer ballar tot el poble transformant el carrer en una festa incombustible on ningú podia estar-se quiet. O la bolleria i el teatre de l'Orquestra Mondragón, en el Javier Gurruchaga, al capdavant, convertint l'escenari en un xou d'humor i rot que ens deixava tots bocabadats. Per cert, aquest any 2026 torna a la Festa Major d'Esplugues la mítica Orquestra Mondragón. I des de tot arreu venien els grups capdavanters del moment i el rot més directo i gamberro. Per exemple, quan va venir Ramoncín en els seus principis com el rei del pollo frito. Veure el poble ple a vessar nits on no cabia ni una agulla entre la plaça Catalunya o anteriorment al poliesportiu de les Moreres era una autèntica passada per tots els que vivien aquí. Ara anem a escoltar una d'aquelles rumbes del Gato Pérez que ens feia moure el cos i somriure a tots plegats.

I així, any rere any, van arribant als anys 90. Les coses anaven canviant, el poble es feia gran i més modern, però l'espírit de la festa major continuava sent exactament el mateix de sempre. Jo ja m'havia casat i ja era pare. I sí, portava el meu fill petit de la mà a veure el Ball dels Diables d'Esplugues, a sentir la piconada de la traca final i a veure les primeres pinyes i castells dels nostres castellers, els cargolins, que omplien la plaça de color blau. Als anys 90, el pop i el rock van continuar tenint la seva casa gran a la plaça Catalunya. Quants records inesborrables d'aquelles nits de setembre veient en directe enèrgic Los Ronaldos en un jove cocamaia fent cridar tot el públic. O el so inconfusible de David Civera fent ballar el públic en les seves enganxoses cançons. Però això va ser uns anys després. També me'n recordo que uns anys més tard estava anunciat el Sergio Dalma i es va suspendre per la pluja, que moltes vegades feia acte de presència a la nostra festa major i xafaven algun espectacle o event. Ara escoltarem ara una d'aquests temes del 90 que van cantar Los Ronaldos i que estic segur que us portarà records molt divertits a la memòria.

I així, entre cançons, rialles, els casgrossos de la infantesa, els partits de futbol de la Unió Esportiva Esplugues i el canvi d'alet, els vermuts fantàstics al bar de l'Avens, els cotxes de xoc a la plana i el castell de focs d'artifici del final van anar passant una part de la nostra vida. Avui, quan miro enrere des del meu micròfon, m'adono de quina sort he tingut de com era i de com bonica és la festa major. Més enllà dels grans concerts i de la música, el millor de tot era la part humana. Era trobar-te en el veí de la porta del davant, fer-te una abraçada sincera, prendre un vermut junts a la terrassa i veure els nens córrer feliços en la festa major de Sant Mateu. Els que hem vist créixer aquest poble tenim el privilegi de guardar el cor a la memòria de la Fira dels Cavallers del barri de la Plana, les primeres mirades d'amor als cotxes de xocs, la veu de Joan Isat, el ritme de Gato Pérez i les cançons de tota una vida. Des d'un poco de todo y algo más, Esplugues FM, os dono les gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en aquest viatge tan especial en el temps. Com sempre, va ser un plaer navegar per les zones i gràcies eternes al meu company a la part tècnica del programa, Jordi Udina. Que tingueu tots una festa major de Sant Mateu ben bonica, amb família i amics, plena de somriures i alegria. Una abraçada de part de qui us parla, Luis Bizuete, i fins aviat!

versió 30.12. El meu nom, qui us parla, el Claudi Morales, des de l'estudiet, petit estudi de la muntanya, a les últimes poblacions de la província del Barcelonès. Avui tenia... tinc un programa una mica més, un tan curiós. És un versió normal, és un versió 30. Doncs sí, girarà al voltant d'aquest tema, el Volare. No sabia molt bé com començar aquest programa. Així és que ho he fet com m'ha semblat que... bueno, com m'ha sortit directament, no? Com he pensat, com jo he començat a preparar aquest programa, vaja. I per què dic això? Perquè aquest tema que escoltem ara mateix és la versió del Volare dels Gypsy Kings, que no és pas la versió original. Així és que us parlaré una mica dels Gypsy Kings. Els Gypsy Kings són una banda francesa que fan rumba catalana pop rock. Van començar la seva feina el 1978 i fins al present. Són la família Reyes i la família Baliardo del sud de França, a fer, doncs això, el que saben fer, rumba. Tenen des del 82 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si no estic equivocat, 14 discs d'estudi, 2 discs en directe i estan inclosos a diverses recopilacions. Podríem dir que tenen més temes, el Bamboleo, que tots coneixem, i el Volare és un dels altres temes molt coneguts, que va sortir amb el seu àlbum, el seu àlbum Mosaic, el 1989, que els va portar molts èxits, sens dubte. Però la realitat i la veritat és que a vegades passa això, que allò de que la versió supera l'original. No és que la superi, en realitat el que passa és que pels motius que siguin, pues, aquesta cançó, pues, va traspassar més fronteres o va ser més coneguda o és més actual i per tant, o més recent, i per tant nosaltres potser ens queda aquest referent, no? Passa igual amb altres bandes que han fet rumba. Algun dia parlarem d'això, ara no. Així és que realment anem a fer feina, Claudi. Ara farem allò de que no és la versió el que escoltarem, sinó l'original, que és del senyor Domenico Modungo, un italià que va néixer el 9 de gener de 1989 a Itàlia, a Puglia, Polinato a Mare. Així és que l'escoltem directament, va.

Volare. El senyor Domenico va ser actor i músic i cantant. Està considerat el primer cantautor italià. A més, va rebre un Grammy, per aquest tema, el considerant la cançó de l'any. A més, és un home que finalment, a la part final de la seva carrera, va deixar la música, diguéssim, i es va vincular va formar part del Parlament italià i va ser molt actiu amb la defensa dels les problemàtiques amb les dictadures de dretes que hi havia en aquell moment al arreu del món. Però bueno, aquest era el tema del Domenico. Té diversos discs que no tenen data, però serien la quantitat de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 discs. Va participar diverses vegades a festivals, al San Remo. Va guanyar amb aquest tema, va guanyar amb altres l'any següent amb un altre, que es diu Ciao Ciao Bambina, etc. Sens dubte, encara que per alguns com jo tenen com a referent a lo millor el Volare dels Gypsy Kings, aquesta és la versió original aquesta que hem escoltat és la versió original del Volare. Continuem endavant, venga, versió 30.12. El que escoltem de fons, és una versió clàssica d'André Rieu, que és un director de clàssica que fa uns espectacles i té uns concerts molt guapos, molt guapos. Si en podeu veure algun, no ho dubteu. Seguim. Què més? Jimmy Sabater. Sí, senyor. Jimmy Sabater va néixer el 11 d'abril del 36 a New York City i és un músic que fa bongalú i salsa i també té aquesta espectacular versió del Volare. Som-hi, va!

0: Bella.
1: Doncs aquesta és la versió del Jimmy Sabater, del Nil Blue di Pinto di Blue, o Volare, tal com nosaltres la coneixem potser, o jo la coneixo més com a Volare, que no pas pel seu nom, que és Nil Blue di Pinto di Blue. Què us ha semblat? A mi m'ha agradat molt aquesta versió del Jimmy. Volia dir una dada, bueno, he parlat una mica del Jimmy, va néixer a Nova York, va formar part de diverses formacions de música, llatina i salsa i bugalú. Ell era, bueno, no va dir tocador, ell tocava els timbals. I bueno, i va, evidentment estava adherit als J. Fania Records, i formava part, o es va, bueno, es va formar la seva carrera al voltant del barrio, aquesta paraula tan màgica, no? Màgica dic perquè bueno, realment podem pensar que la salsa és una cosa que va néixer a països latinoamericans, o a Cuba, o Puerto Rico, o aquests països. I realment són les arrels de la salsa les que van néixer allà, perquè realment la salsa com la coneixem nosaltres va néixer a la ciutat de Nova York, al barrio. Hi ha un documental molt guapo que us recomano, que es diu així, El barrio, que parla també del Fania Records, i entre d'ells de la Celia, del cantante, molt molt interessant, Willy Colon, de tots aquests personatges que realment eren emigrants, evidentment, que venien de països latinoamericans cap a Nova York, però allí es va formar la salsa real. Perquè és un estil curiós, el que feien a la part llatina era més aviat música tradicional llatina, però no és la salsa com la coneixem avui. Vinga, que no, seguim endavant, que el Claudi es posa aquí a parlar de les seves mogudes i parla i no escoltem el que ens interessa, que són versions. La següent versió és una mica més canalla, així és que per donar-li un canvi d'aire. És un grup que es diu Punk Sailor. Són d'aquí, va començar el 2013 el Frank Sailor a Anglaterra. Va començar aquest projecte. És una banda que el seu objectiu és amenitzar festes i passar una bona estona, i té una versió que sona així de xula d'aquest Volare.

0: y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él.
1: Espectacular, sí. Aquesta versió dels Punk Sailor. Us explico una mica la història. L'estiu del 2013, aquest Frank estava de vacances a Anglaterra. Llavors estava tocant uns temes del Manolo Cabeza Bolo en una festa i uns nois que hi havia allí li van proposar fer un concert en un festival a la mateixa ciutat. Al final aquest concert no es va fer, però el Frank no va voler quedar-se amb les ganes i va decidir muntar-se una sèrie de versions de paròdia amb la seva guitarra i uns col·legues, i fruit d'això, l'objectiu de la cosa era inventar-se les lletres sobre la marxa, agafant uns temes ja coneguts. Així és que es va presentar en un festival, amb aquest festival, perquè ell, o sigui, no és que el festival on volien tocar li diguessin que no, és que els col·legues que el van introduir no podien. Llavors el tio es va presentar allà, en aquest festival, vestit de mariner, sota el nom artístic de Frank Sailor, perquè el tio es diu Paco Marino, realment. Així és que, bueno, el concert va ser un èxit i els hi va agradar molt, i al final el van tornar a repetir a Manchester el mateix estiu. El tipus va, el Frank, entenc, va tornar cap aquí i llavors ell, que va tornar a la seva terra, que és el Brunyol, a Bunyol, i es va quedar fent més concerts entre Bunyol i València, etcètera, etcètera. Segons diu el seu d'això, fa des d'un festival catòlic, indio-catòlic, fins a un aniversari, és capaç d'amenitzar des d'un festival indi-catòlic fins a un compleanys d'un gos. El 2014 es va juntar amb el Ramon i llavors aquí va néixer aquesta formació que hem escoltat del Frank Sailor. Re, us convido que veieu la seva web, que es diu Punk Sailor, perquè és molt, molt divertida. I hi ha molt més a la seva biografia, però bueno, així resumidament, perquè si no estaré molt rato, és el que es volia explicar. M'ha semblat una història ben divertida i ben curiosa. Una canya, això dels... Una canya, aquesta versió dels Frank Sailor. I, bueno, això, el tipus toca sempre. Ara entenc per què diu a la lletra allò de rayado de azul, saps? Pues és per això, perquè va vestit de mariner. Entrem en un spring, molt curiós. Avui és un spring molt llarg. Per què? Perquè he trobat que hi havia moltes versions... adaptacions o versions d'aquest Volare o Di Pinto Di Blu d'artistes molt importants que se'ls havia de donar un espai, i el primer d'ells és aquesta increïble veu.

baix baríton del Barry White. Tota una veu, sí senyor. Dos vegades guanyador d'un Grammy. Va néixer el 12 de setembre de 1944 a Galveston, Texas. I bueno, què podem dir d'un home que ja coneixem i que té aquesta veu increïble. Seguim endavant. Ara viatgem a Itàlia amb un altre grande de la música italiana.

Doncs sí, és el senyor Albano. Albano Carisi. Nascut el 20 de maig de 1943 a Gelino San Marcos.

M'ha fet molta gràcia que les dues versions, tant la del Barry White com la de l'Albano, tenen un toc reggae. Curiós, eh? Però molt interessant. Seguim, seguim avançant amb les nostres versions. Ara hem fet un munt de quilòmetres. Hem anat d'Estats Units a Itàlia. Aproximadament uns 12 o 13 mil quilòmetres. No et sé dir, perquè depèn d'on. O alguna cosa així. I tornem d'una altra vegada. De... tornem cap a Newport, Virginia. Per escoltar una dona que va néixer el 25 d'abril de 1917. Que no té presentació, perquè té aquesta veu.

0: Què, l'heu reconegut o
1: no? No, jo crec que segur que tots l'heu reconegut ja.
0: La reina, la reina. La reina del swing, del bebop, del traditional pop, del vocal jazz, del blues. Sí. Ella, ella. La Ella Fitzgerald. Increïble veu la que té la Ella Fitzgerald. Ja no viatgem més, vinga, va. Des de Newport, Virgínia, des de Newport, Virgínia, la terra de la ja ho diré, de la Ella Fitzgerald, anem a escoltar un home que va, bueno, què podem dir? Bueno, no viatgem, menteixo. És veritat, tornem a Europa. Bueno, Europa no, ens quedem ara pel mig, entre Europa i, diguéssim, i perdona, entre Europa i Estats Units hi ha David Bowie.

de tots els temps. 8 de gener de 1947, Brixton, London, va néixer aquest home, aquest gran... Aquest gran músic, escriptor de la seva... Escriptor de cançons, performance... És que té pràcticament tot. O sigui, té, va ser un avançat al seu temps, jo crec. Bueno, no ho va ser, perquè realment va tenir un èxit. Però vull dir, era un home visionari, no? Diguéssim. Seguim, vinga. Ara sí, vinc d'Anglaterra, una altra vegada cap als Estats Units. I direu, per què? Ja de, deixa ja de fer voltes, no? Doncs sí, anem fins a Ohio a escoltar un que és més aviat

0: Doncs el 7 de juny de 1917 va néixer el Dino Paul Crozetti, que entenc que per això té una relació amb aquest Volare, no? Bueno, indirecta. El Dean Martin, sí, aquest actor tan conegut que, bueno, que hem vist a infinitat de pel·lícules, també cantava i va fer aquesta versió del Volare.
1: Mi dipinge con le mani e la faccia di blu.
0: S'ha acabat a l'Spring, així que anem per coses de... bueno, per versions completes, no? I, bueno, la posarem. Sempre tinc dubtes de si posar temes en directe o no, però, bueno, crec que, com que són d'aquí... No, perquè són d'aquí. Anem a Tarragona, va, anem a Tarragona per escoltar... 11-3 canalla que fan alternative rock, que s'han fet un fart de donar voltes i donar voltes i d'emplenar estadis, pavellons, barraques, festes majors, etc, etc. Ells són l'Originer, el Nacho Pascual, el Xavi Beldrú, Vallverdú, perdoneu, el Gorka Robert, el Xavi Barrero, l'Òscar Gómez i el David García. Sí, els Botraco.

Així sonava el punk per randa dels Bongo Botrago. Botrago, perdoneu, a la seva versió en directe del Volare. Ells tenen dos discs d'estudi, Todos los días sale el sol chipirón. Això ho afegeixo jo, eh? El Revoltosa, aquest és un altre, el primer va ser el 2010, els altres van ser el 2012, i el 2014 van treure aquest punk per randa que inclou aquest Volare. I poc més a dir sobre... que ens queda només sobre els Bongo Botrago, que no sabeu, vull dir, saps? Que és una banda que l'heu sentit i l'heu vist i l'heu pogut gaudir molt, vull dir, els coneixereu millor que jo, segur. La següent versió és l'última que escoltarem avui, i després escoltarem... Ai, quin dilema, eh? Què escoltarem? Escoltarem la dels Gypsy Kings, que no l'hem escoltat sencera. L'altra, l'original, sí que l'hem escoltat. Així és que escoltarem els Gypsy Kings, la versió que vam fer en complet. Però m'estic enredant. Volia parlar d'aquest d'una altra versió, d'un grup que es diu El Sex d'Esterri. I és una terra, ja que som quasi veïns, pràcticament, o som tots de muntanya, que li tinc molt, molt, molt de carinyo. De fet, li tinc molt de carinyo i m'encanta tornar, i cada cop que hi vaig sempre ho gaudeixo, perquè és una terra increïble, Esterri i el Pallars, en realitat. Per dir-ho en general, eh? Si t'agrada la muntanya, la canoa, la bicicleta... és el teu paraís, o un dels que hi ha per aquí o més a prop, n'hi ha altres, eh? Què més us puc dir dels Sex d'Esterri quan els trobi? Doncs que són el Joan Pau Chaves amb el Guillé Gené cantant, i que hi participen acordionistes com Marta Rius, una violinista que es diu Ana Fernández i un guitarrista que es diu Frank Montasell. Bé, ells són un grup que fan versions folk de temes molt coneguts, que que són el grup que s'encarrega de tancar tots els capítols de la sèrie de TV3 Gran Nord, i sempre hi tenen dos discs de com de versions. Res més, us deixo amb el Volare del Sex d'Esterri.

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: I la cançó és La casa en riba al mare.
1: La casa prop del mar?
0: In riba il riba. Mare.
1: Il mare. Il mare, molt sí. bé. Doncs la buscarem
0: sí.
1: i ens acompanyarà.
0: Com quieras.
1: De fet, ens sí. estarà acompanyant. Els oients ens estaran... Bueno. Escoltar l'entrevista sí. amb aquesta música, perquè us diem que des d'Esplugues FM gravem les entrevistes en els horaris nocturns gairebé
0: sí.
1: i després fem el muntatge i us passem les entrevistes.
0: Vale.
1: Doncs Graciela, moltes gràcies.
0: No, gràcies a ti.
1: Avui estem gravant aquest programa, és un dimarts 21 d'octubre i esperem que vagi... Bueno, no, esperem, no. Anirà molt bé aquesta presentació a la biblioteca, que sempre us acull tant. I serà a quina hora? Vale, o sigui, la presentació és el dia 28 a dos quarts de set de la tarda.
0: El pròxim martes.
1: Vale, o sigui, que estem enregistrant l'entrevista una setmana just de la presentació del llibre.
0: Jo te agradezco muchísimo.
1: No, a tu.
0: Y también le agradezco a DE, que han tenido... la gentileza de, bueno, de invitarme, de compartir contigo y, bueno, a ver qué sale.
1: Ja sabeu que sou molt benvingudes, perquè jo també tinc una part creativa frustrada d'escriptura.
0: Hay que seguir.
1: Però la veritat és que des de l'associació s'estan fent coses molt maques, sí. es preparen activitats durant tot l'any i el molt important és aquesta amistat que aneu forjant
0: sí.
1: taller darrere taller i que cada vegada es van eixamplant més i que van sorgint més coses.
0: És així.
1: Doncs com sempre acabo les entrevistes és moltes gràcies per estar aquí, per haver vingut i per totes les persones que formen part de tot aquest projecte que li donen vida i que ens donen vida a la nostra ciutat.
0: Així és.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Gràcies a ti.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, en quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
1: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
0: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
1: 95, any? 95, a l'octubre del 95.
0: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
1: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
0: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
1: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
0: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
1: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: També heu fet altres publicacions i heu suport a altres llibres que es fan.
1: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues, perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
0: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
1: Sí, jo també l'he conegut.
0: La patatera, que era una casa...
1: El carboner.
0: El carboner, que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
1: Sí.
0: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
1: Però
0: amb quina parella
1: reproduir-ho. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
0: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
1: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió,
0: sí, sí.
1: I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
0: L'he d'entrevistar a la Lídia també.
1: Sí, és una persona molt interessant.
0: Sí.
1: I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
0: A la venda de la llibreria Esplugues.
1: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
0: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió,
1: sí,
0: el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
1: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar la junta d'ara, crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes
0: no, clar,
1: ni de res,
0: no, perquè
1: no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
0: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
1: Ah, sí, sí.
0: Per incentivar l'imaginari,
1: sí,
0: cultural.
1: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides,
0: sí,
1: perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc.
0: Mm-hmm.
1: Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
0: N'heu fet moltes i...
1: Moltes, moltíssimes.
0: Tant cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
1: Tot. I
0: cap
1: Lleida,
0: Lleida,
1: tot.
0: Una.
1: Sí.
0: On podem trobar el grup d'estudis?
1: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles,
0: mm-hmm,
1: que si tu mires la façana de cara dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic,
0: sí,
1: i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
0: Normalment us reuniu els dimarts?
1: Sí.
0: Algun correu electrònic?
1: Tots els dimarts de 7 a 9.
0: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant, digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat,
1: sí,
0: fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
1: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també ten grup d'estudis d'Esplugues, i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
0: Bàsicament, doncs, seria
1: a YouTube això. També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
0: Ah, les xerrades que les enregistreu?
1: Totes.
0: Les podem trobar, bueno, ara
1: totes,
0: la pàgina
1: sí,
0: web,
1: sí, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Totes,
0: d'acord,
1: sí.
0: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
1: Sí, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
0: Sí.
1: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
0: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
1: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
0: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular, sí.
0: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintoré, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les babiles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh?
0: Sí.
1: Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
0: sí,
1: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí,
1: i són sortides molt curtes, que hi ha vegades, hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
0: sí,
1: aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades al Museu Nacional de Catalunya. Tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Ah, bueno, ara en aquests moments som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Sí, sí, sí, la mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: anual,
1: meva.
0: Anual 25 euros.
1: Anual.
0: Doncs vinga, animem-nos.
1: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barat.
0: Sí.
1: És una estratègia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
1: del
0: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, sí, tu poses a YouTube i busques conferències, grup d'estudis, i surten. On estan és a la pàgina web, hi ha mordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades.
0: Doncs
1: sí.
0: Buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies desplomades.
1: Oi, oi, oi.
0: Que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'in a 3 amb els noms de les famílies i els anys. I
1: allà va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir pues, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
0: Sí.
1: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions...
0: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant...
1: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions... No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
0: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Clota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
1: Sí, és el que dèiem nosaltres.
0: Ben comunicat, de persones que vinguin de més, fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
1: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
0: Exacte.
1: Aquesta mica de masia. No queda res més.
0: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que et veig que t'has preparat moltes coses.
1: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, el ResearchCat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
0: Hi ha els del Baix Llobregat.
1: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
0: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
1: Exacte.
0: De la vostra tasca i de la vostra...
1: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
0: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
1: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
0: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues. Hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
1: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada fem un cartell per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
0: Rosa, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
1: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
0: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
7: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lliure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa't per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.